0: la ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i tan ben pentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que actuarà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on deponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir les botifarres a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

ets on sempre passa. Estem sentint la cançó Diumenge sense drama del grup Els Catarres, que seran el cap de cartell del Festival Flama 2026 de Can Davant, organitzat per la Comissió de Festes Engalanats, que enguany arriba a la tercera edició i se celebrarà el 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan. El grup de pop folk que cavalla entre el Vallès i Osona tocarà els seus temes més mítics com Jennifer, Tòquio, Vull estar amb tu, Rock and Roll en peu de guerra o aquest últim tema. El cartell del Flama el completaran músics de carrer, que és un tribut a Charango. La banda oferirà les millors cançons del grup de Sant Joan de les Abadeses, com Una lluna a l'aigua, Compta amb mi, Quan tot s'enlaire, Mil ocells, La dansa al vestit, Agafant l'horitzó i, com no, Músic de carrer.

El festival també tindrà la presència de DJ Cadde i molt més, perquè hi haurà un sopar popular i un quinto musical. I com a prèvia del Flama, el 6 de juny, hi haurà una altra nit de festa i música amb l'actuació de l'orquestra Diversiones. A banda, també hi haurà Mami Pipa i DJ Disco 80-90 per tancar la nit.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords pels quals Esquerra Republicana ha pogut pactar els pressupostos amb el govern. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga dels metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Voler, això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: Avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022.

0: és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ui, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, el Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que et farà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on deponem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Carme Anglada, de 88 anys, va néixer a Ogassa i viu al barri del Prat del Pinter, a la part alta del poble. Farà poc més d'un any baixava al centre de la vila amb cotxe per llançar les escombraries perquè els van treure els contenidors d'allà, però va tenir un lleu accident en xocar contra un vehicle aparcat. La Carmeta ja no es va atrevir a renovar el carnet el passat juliol. Passava de tenir l'autonomia pròpia d'algú que té carnet de conduir a dependre de tercers per desplaçar-se. A més, en pocs dies de diferència, es va morir una veïna i amiga de la seva edat i també de forma sobtada la noia que venia de la Fundació Tutelar del Ripollès per parlar amb ella i fer-li companyia i amb qui havia agafat confiança. Aquest ens, que té una estreta col·laboració amb Bèstia Benestar, va derivar-la a la cooperativa perquè li oferissin el servei Surt de Casa. Des del febrer, que va al casal Jaume Nonó per sortir de casa, i allà fa un munt d'activitats.
2: Surto de casa, mira, parlo amb gent, dono la casualitat aquesta, després aquí van venint gent, i estic una mica aquí, perquè jo, a part que jo tinc molta coneixença, perquè, esclar, les compres, havia treballat a la fàbrica aquí a Sant Joan, vull dir, es conec a molta gent. A dalt també fan manualitat. M'estic una mica aquí i llavors puc veure les de dalt, o vaig a dalt i després marxo una mica més d'hora i vinc a veure les d'aquí. Faig el ganxet, perquè porta la seva cosa que fa. Una fa mitja, una altra fa... Es fa molt ganxet i mitja.
1: Ha fet moltes amigues i ha tornat a jugar al Rummy Cup. Està molt contenta d'aquest servei de transport que li ha permès sortir de casa. Això sí, la Carmeta també baixa els dimecres a la perruqueria i els dissabtes amb el servei de transport a la demanda que ofereixen els busos de la Teissa.

0: compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
1: I Salut xifra el seguiment de la vaga de metges en un 4,3% d'aquest matí. Metges de Catalunya diu que és d'un 30%. La d'avui ha estat l'onzena vaga convocada per Metges de Catalunya des de l'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat per exigir a Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte amb el col·lectiu mèdic, perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El secretari general del sindicat és Xavier Lleonart.
2: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
1: I precisament ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga de la xarxa a Rodalies. Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte entre les seves reivindicacions i a increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com pels usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincideixen amb l'aturada de 200, recordem-ho, convocada a tot Catalunya. I unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que la situació de protecció de la víctima hagi fallat. I una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció de cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa cobra les portes demà. Es podrà veure fins al dia 8 de novembre. Presenta obres d'art, objectes, històries, instal·lacions també contemporànies. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest espai.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu.
5: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Molt bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres de cognom, 20 de maig de 2026, i un dia com avui, de 1943, la científica pionera en protozoologia, Margaret Zuelzer, arribava al camp de concentració de Westborg, on moriria pocs mesos després. Nascuda a Polònia l'any 1877, la seva família valorava tant l'educació que es va traslladar a Berlín per tal que els seus fills com les seves filles tinguessin accés a la millor formació. Margaret va decantar-se de seguida per les ciències naturals i es va convertir en la sisena dona en doctorar-se a la Facultat de Ciències de Heidelberg. Tot i que llavors no hi havia gaires oportunitats de feina per les dones, Margaret va començar treballant en el tractament d'aigües de Berlín, més endavant al Ministeri de Salut alemany, i va acabar sent directora del laboratori de protozous a Berlín-Dahlem, un altre fit excepcional per una dona. També va treballar a les Índies Orientals neerlandeses, investigant la leptospirosi, fet que li va permetre establir una estreta col·laboració amb el biòleg Wilhelm Schuffner, i va col·laborar amb el prestigiós Institut Kaiser Wilhelm. Tots els seus treballs en el camp de la biologia i de la salut pública i la seva trajectòria impecable, tot i això, Margaret va ser molt qüestionada pel fet de ser dona i també pel seu origen jueu, que afegia una capa de discriminació. La persecució va marcar el declivi de la seva carrera. El 1939 va emigrar als Països Baixos,

on va continuar treballant fins a la invasió nazi. El 1943 va ser detinguda, traslladada al camp de Westborg, on va arribar un dia com avui. Va desaparèixer sense deixar rastre conegut i es creu que va morir aquell mateix any a l'edat de 66 anys. I un dia com avui de 1967, aquest tema de The Young Rascals, que seria molt versionat, encapçalava moltes de les llistes d'èxits. Grooving.

0: és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mama, no cridi tant. Que semblarà que venim del mercat.
0: Ui, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment. Existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Sí. Ai, sí, que em torna l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet espòiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Hola, escondes, d'on deparem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'ovella de la paret.
1: Ai, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Camp Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
0: Ai, sí.
4: Doncs sí que s'hi han acostat. El grup de teatre d'adults del SAT representarà aquest pròxim divendres l'obra Condes de Nuevo Cuño, una comèdia musical que prometen no deixarà a ningú indiferent. Per acabar d'explicar-nos aquesta història i el seu treball, tenim un dels actors, en Menci, una de les actrius, l'Imma, i a la Blanca López, la directora. Hola, benvinguts i...
5: Hola, bon dia.
4: I hem de dir que hi ha una quarta personeta, que potser l'escoltareu, i que no és el primer cop que ve, Blanca?
5: No. És la segona vegada que ve a la ràdio, aquí, acompanyant-nos. Mm-hmm. Va seguint el procés de la iaia, ja veig?
4: Molt bé. Expliqueu-nos una mica d'on surt aquesta obra.
5: Mira, ens plantejava a començament de curs que ens feia il·lusió fer una obra una mica de gran format, no?, aquesta vegada, i vam anar pensant què podria ser, i vam recordar que quan vam fer el T de les 5, doncs a la gent li va agradar molt, i ens va semblar que podríem fer doncs, l'obra completa d'en Santiago Rossinyol. Està l'obra que fem de Los Condes de Nuevo Cuño, està basada... doncs en La gente bien de Santiago Rossinyol, i li hem afegit doncs, un toc una mica més personal, amb música, amb ball i amb coses sorpreses que us anireu trobant quan vingueu a l'obra.
4: Hi ha música, però canteu o no?
5: No. A veure, es fa playback. Això era molt complicat perquè som molta gent, hi ha molts canvis de vestuari i ja sabeu, els que heu trepitjat escenari, que els canvis de micro són molt complicats i aleshores la cosa se'ns n'anava una mica de mare. No oblidem que estem parlant de l'escola d'adults i que, clar, en realitat venim a assajar una hora a la setmana, encara que a última hora, com sempre, ja sabeu que hi afegim hores. Però, doncs clar, és un projecte ambiciós, molt ambiciós, dintre de que no... de què és això, és l'escola d'adults, no?
4: Tenim en Menci i a l'Imma, dos dels actors d'aquesta obra. Qui més hi ha? Quanta gent sou?
6: En total, uns 11. Ens falten homes, aprofito per dir-ho perquè s'animin.
4: Per la pròxima, eh?
6: Per la pròxima. Que es decideixin, que val molt la pena, fas memòria, et diverteixes amb la gent, amb els assajos, i és un grup familiar que valdria la pena.
4: Aquesta intro que ens vau gravar molt divertida, n'hi ha dos, sou els que sou o n'hi ha algun més?
7: No, som els que som.
4: Sou dos, sí. Per tant, molt bé.
7: Però tenim capacitat per fer molts papers, això sí.
4: Sí, això també ha quedat claríssim. Quin paper feu vosaltres?
7: Doncs mira, jo faig de Conde 1, de Conde 2 i de Superconde, quasi.
6: Jo faig de Merceditas, i a l'altre el puc dir,
8: sí.
6: I d'Hortensia. I bueno, serà tot una sorpresa, perquè el públic jo crec que es pot participar, es pot divertir molt, cosa que fa falta, que la gent s'esbargi i participi en el que calgui. Jo us animo a, inclús penso que podrem repetir una altra segona vegada, i el poble ha de participar-hi molt. I esperem que sí, oi, Menci?
7: Ui, no sé si tindrem temps per tots, eh? No sé.
6: Bueno, però podem comprar pastes, Blanca, ens donarà?
3: Sí, sí, sí, jo crec que ens donarà.
4: Molt bé, potser després de la representació de divendres, no? Si no, si s'obren calés, compreu pastes per la segona... pel segon passe, que pel que he entès no, de moment no hi és, no?
5: No existeix. No. La Imma, que s'anima molt.
6: Jo sí.
5: Fem primer aquest i ja en parlarem.
6: Jo sí, jo m'animo. Sí, Blanca, sí.
5: Sí.
6: Va, tenir els ànims amunt.
5: Sí, no, si ànims ja en tinc, el que ens falta a vegades és temps.
4: De què va l'obra?
6: A veure,
5: de què va l'obra? Doncs, com us dèiem, és un Santiago Rusiñol que ja fa... que és un... parla, doncs, dels nouvinguts, dels nous rics, especialment, no? D'aquesta franja de la societat que en un moment donat, doncs, tenen un poder adquisitiu molt gran i es creuen, doncs, això, que són nobles, però, en el fons, no deixen de ser condes de nuevo cuño.
4: És humor, no, això? Riurem, no?
7: Sí, segurament que sí. Vaja, jo ric molt. I ja em sé els diàlegs, però jo penso que la gent és una obra que s'ho passarà molt bé, que riurà, i han de venir predisposats a passar-s'ho bé i a deixar-se atrapar per el que pugui passar en cada moment a sobre i a baix a l'escenari.
6: És com una disbauxa. Una obra teatral d'època, però amb disbauxa.
4: M'heu explicat, justament abans de començar, dèieu que ara aquests últims dies hi ha nervis, no?, que us desperteu a la nit i repassant els diàlegs, no?, que no podeu dormir més.
7: Sí, això no es pot dir mai davant d'un locutor, perquè després t'ho agafen i ho treuen en...
4: No.
7: Sí, ho pengeu a l'aire. És veritat, sí.
5: Ho estàvem dient en petit comitè,
7: sí,
5: Joan,
7: No, però és veritat, és cert, vull dir, això... Els professionals ho diuen sempre, que abans de pujar a l'escenari s'ha de tenir uns nervis, i nosaltres, que no som ni professionals, i com ho ve a dir la Blanca, que assagem una hora a la setmana o menys, i llavors quan arriba el moment aquest, doncs, bueno, doncs, per no quedar malament i per ajudar-nos a tots plegats, doncs has d'intentar-ho de tenir el mínim de bé. I llavors, jo avui m'he despertat a 4:45 del matí i he repassat tot el meu paper mentalment, saps?
4: Però això, és a dir, per mi diu molt a favor, en el sentit que és una obra de riure, no? Que potser una petita cosa pot anar malament i no passa res, perquè, ostres, quan sí que crees una cosa més dramàtica o més de tensió i alguna cosa que falla, fa riure, no?, però amb una obra de riure, pues, però que el fet de que tu repassis els diàlegs i tot, no?, i que us passi això, vol dir que, bueno, que us ho preneu molt seriosament, no?, i que voleu que surti molt bé, que per això passa, no?, despertar-se a la matinada.
6: Home, i tant, i per això ho treballem, i jo mateixa em vaig a dormir amb les cançons i m'aixeco amb les cançons. I amb els balls, de no equivocar-te de peu, per exemple.
5: Jo he de dir a favor que és un grup, de veritat, molt compromès, que des del primer minut han treballat molt i molt bé. Els nervis d'última hora hi són sempre, vull dir que això no ens enganyéssim. Però el grup és molt compromès, s'ajuden moltíssim els uns als altres, hi ha una relació fantàstica, I la gent, doncs, quan els hi demana si poden quedar-se una estona més, si poden venir un altre dia, tothom et diu que sí i tothom està supercompromès. Per tant, jo, com a directora, puc dir que estic segura que divendres sortirà molt bé, però que per mi l'èxit ja està, perquè hem aconseguit, doncs, això, que el grup funcioni, que la gent s'ho passi molt bé, com diuen Menci, riem moltíssim, ens fem un fart de riure entre nosaltres mateixos, que ja és important, i esperem que el públic rigui tant o més que nosaltres.
4: De fet, hem de dir que aquest àudio que heu escoltat al principi va ser iniciativa seva, no els hi vam ni proposar, no? I ells van fer aquest àudio tan divertit que també explica moltes coses. Vol dir que hi ha moltes ganes, no? que hi ha molta voluntat. Quan fa que l'assageu?
6: Una mica en sèrio, potser des del gener.
5: Perquè... Bé, vam començar-ne a parlar a començament de curs, que és el que et comentava, que volíem fer una cosa...
4: Començament de curs, és un curs com escolar?
5: Octubre, sí. Aleshores, bueno, vam anar més o menys rumiant i treballant una mica, però sí, seriosament, a partir de gener, febrer, és quan hem tingut tot i ens hem posat les piles més a tope.
4: Què és el més complicat de l'obra? Perquè ara heu dit el text, no? Heu dit ballar, heu dit les cançons...
5: Cadascú té la seva, que t'ho diguin ells.
4: O fer-ho tota la vegada, no?
6: A veure, hi ha gent que té molta feina perquè ha d'anar molt de pressa en canvis de vestuari, No és el meu cas, per exemple, però els veig i han d'anar molt de bòlit.
4: Home, si fa Conde 1, Conde 2, Conde 3, almenys si podria canviar...
5: Aquest arrai és el que es canvia menys. Sí, hi ha gent que es canvia 5 i 6 vegades, eh? Sí. No?
4: Ostres.
5: Sí, sí.
7: És que el meu traje és fantàstic per fer molt papers.
4: Exacte.
6: Però ho tenim tot molt ben organitzat, amb els vestits, amb cada moment la gent sap quan ha de pujar i sortir de l'escenari... Per ara ho portem molt bé, com diu la Blanca.
5: Sí, sí.
6: Si aquell dia algú surt malament, com que és una disbauxa...
5: No sabrà ningú, no xivis. No sabrà ningú.
6: No sabran. Nosaltres sí, encara viurem.
5: Si algú surt amb calçotets, no passa res. Segur que és, que és forma part de l'obra, no patiu.
4: Però a nivell personal, què és el que us és més repte per vosaltres?
7: Home, a mi, en el meu cas, és el text. Perquè tinc molta interacció amb molts personatges diferents durant l'obra i sí que hi ha vegades que depèn del moment pots improvisar o no, però hi ha moments en què necessiten que tu diguis la paraula clau perquè ells puguin enganxar darrere, no? Llavors, a mi això és el que em costa més, perquè jo diria el mateix, però ho diria amb les meves paraules, però sé que el que ve darrere necessita l'enganxe perquè pugui seguir i que la cosa tingui més sentit. Llavors això és el que em suposa més problema, el tema de memoritzar-ho tot i bé, però bé, és una feina que també penso que ens va bé. Ens va bé perquè fem treballar el cap.
4: I per vosaltres què és el més important de participar en això? Més enllà de l'obra, de que la gent vingui i s'ho passi bé, què us aporta a nivell personal?
6: A veure, pues, tenir soltura davant... T'enfrentes davant d'un escenari que no són professionals, no és fàcil, però el cor et batega. Almenys parlo personalment. Hi ha un moment que estàs fent alguna cosa i penses, no arribo. En el meu cas, hi ha un cas que jo penso, no arribo. I allà pues, et batega el cor i intentes superar-ho. Però va molt bé el que diu el Menci, sobretot per tenir memòria quan fas teatre. Som un grup de gent adult, no tothom és tan gran. Grans, potser Blanca som dos.
5: Bueno, una mica més. No,
7: grans som tots.
6: Bueno, no tant. Abans, aquests dos grans, jo crec que tots dos ho fem molt per la memòria, a part que t'hi trobis bé, però molt per fer servir el cap. I t'ho passes molt bé.
4: Tu, Menci?
7: Mira, jo, com que fer el pallasso l'he fet sempre, i saps què passa? Que quan jo he voltat a diferents llocs i quan he tornat a Tarragui Sant Joan, sempre m'havia quedat el coquet que a nivell teatral o de coses d'aquestes, sobre un escenari, aquí no havia fet mai res. I sí que soc molt crític sempre quan vaig a veure-ho, no? I llavors m'han anat dient, pues fes-ho tu. I vaig dir, pues molt bé, ja ho faré jo també, saps? I llavors veus realment la part difícil i el que es cou a darrere del taló, saps? Vull dir que està bé, i jo m'ho passo bé. A mi m'agrada, perquè és una cosa que m'agrada, ja et dic que jo he estat vinculat a altres poblacions i he fet coses, i aquí no havia fet mai res. I vaig pensar, doncs, bueno, jo m'estimo molt Sant Joan i també vull participar-hi en tot això que es cou aquí a Sant Joan, que és molt maco, que l'escola del SAT de teatre és espectacular, són molt potents, i hem de deixar que això, aquesta flama, no s'apagui.
4: Ja, els que et coneixem una mica ja ho sabem, té bé aquesta faceta més de pallasso, però poder tant com dalt d'un escenari, no? Vull dir, he de confessar que jo no et vaig reconèixer l'àudio.
7: Sí, per això, ja et dic, jo... Mira, diré que el playback de Ripoll fa molts anys el vaig començar jo i vaig fer la presentació jo, disfressat de Joker, i vaig fer totes les presentacions en playback. Quan vaig estar visquent a Mer també vaig presentar la pubilla de la Festa Major disfressat de King Àfrica, que tampoc em va reconèixer ningú. I llavors, bueno, aquestes coses, com que el que no em coneix sembla que sigui molt serio, però els que em coneixen més proper, doncs ja veuen que la neurona del cap no gira bé. Llavors, bé, doncs...
4: S'ha d'aprofitar.
7: Sí, exacte. I dic, bueno, doncs a mi jo aquestes coses ja m'agrada fer així el tontaina i així.
5: A més, jo he de dir que aquest cap de setmana veurem dues generacions, eh? Perquè en Menci pujarà a l'escenari divendres, però en Nil, el seu net, pujarà diumenge a la tarda.
4: Ja
5: sí,
4: s'estrena?
5: Sí, ja s'estrena. O sigui que, ja sé que avui venim a parlar de lo de divendres, però que sapigueu que diumenge a la tarda doncs també l'Escola de Teatre ens presentarà quatre obres de final de curs que han preparat, I bueno, doncs ens fa molta il·lusió que també tinguem ja la propera generació d'en Menci que puja a l'escenari.
4: Déu-n'hi-do. Ha fet un salt al mig, no? Sergi no ho ha fet.
7: No, però la Cristina sí.
5: La mare d'en Nil, i tant.
7: Va participar aquí al SAT en musical.
5: I tant, amb en Joan. Sí, tu també. Hi eres, eh?
7: Sí, vull dir que ella sí que...
4: El testimoni és perfecte, no?, sobretot.
5: Sí.
7: Recordo. Que hi ha sang de comediant
5: a la família.
7: Mm.
4: I tu, Blanca, escolta, aquesta pregunta igual no te l'he feta mai, però...
5: Ai, pobre de mi.
4: Tu portes... No, més o menys la mateixa que els he fet amb ells. Tu portes molts anys.
5: Ui!
4: Al teatre...
5: A dalt de l'escenari.
4: Aguantant-nos també als actors i actrius, no? Si venim o no venim, o venim més enxufats o menys enxufats, o...
5: Mira, jo dalt de l'escenari porto... Ara ho puc dir, ja no, és igual, ja no cal que m'amagui l'edat. Porto 60 anys. Ostres. Vaig començar amb 5 anys. I vinc del món de la dansa. I la veritat és que mai he deixat a l'escenari. D'una manera o una altra, sempre hi he estat lligada i per mi és part de la meva vida. No sé què faria sense l'escenari. I dirigint, com dius tu, i amb l'escola de teatre, doncs sí, us hem de recordar que aquest any fa 25 anys a l'escola de teatre. O sigui que portem una trajectòria important.
4: I com és que continues any rere any?
5: Mira, suposo que per això que t'he dit, perquè no sé si sabria viure sense l'escenari.
7: És en Florentino del teatre.
5: Oh, no, Menci, aquesta no te la perdono, eh?
4: Ara farà una roda de premsa també i...
5: Ostres, no.
4: I dirà que m'hauran de treure del teatre a trets.
5: Bueno, si algun dia em veieu fer això, sisplau, dieu-m'ho, eh? Traieu-me vosaltres. Deixeu fer el ridícul així.
4: No, per molts anys, perquè al final també som... Vull dir, som un poble petit, no?, i hem forjat una tradició teatral molt important, no? Potser ja fins i tot abans de que tu, Blanca, hi fossis, no?
5: Sí.
4: Però que clar, aquestes, que tampoc som tants, no?, i que aquestes persones que volen dedicar-se així a cos i ànima al teatre és molt important, no?, també en un poble com el nostre.
5: De fet, jo quan vaig arribar aquí hi havia moltíssima tradició de teatre, això va ser una de les coses que em va enganxar molt també. Vull dir que no és un tema... L'escola fa aquests 25 anys, però el teatre aquí a Sant Joan jo crec que és una institució, no sé, centenària, evidentment.
4: Sí,
5: per tant, és una cosa que, no sé, que junta tota la gent. Hi ha gent de tot tipus, de tota edat, de tota creença, de totes idees polítiques, de tot. I allà l'única cosa que ens interessa és que ens agrada el teatre i que ens ho passem bé.
4: Doncs penso que és una bona forma de tancar... Animeu a la gent a venir, si us sembla l'últim per abans de marxar. Animeu a la gent, feu un anunci, no com el que hem fet, sinó de...
5: Va, Imma, que et toca.
6: Vinga, doncs jo diria que la gent ha de venir perquè és una forma de distreure's, de passar un cap de setmana agradable, sortir amb un bon gust de boca i de dir, vaig a riure, vaig a deixar tots els problemes que tothom en té fora, i és la forma mental d'agrair, a més, que la gent que fem el teatre, que fem un esforç, que la gent del poble vingui a veure, doncs és molt bonic, perquè reconeixes que aquesta tradició que té el poble no es pot perdre. I tinguis l'edat que tinguis, jo penso que, jo mateixa que sóc de les grans, penso que la gent ha de apuntar-se i animar-se.
7: Sí, podeu venir a veure el Saló Morat, que el tenim disposat per tots vosaltres. I si us porteu bé, potser podreu veure que al Té de les 5 passen moltes més coses.
6: Menci, perdona, està molt ple, no, eh?
7: Bueno, serà lo que se pueda, señorita.
6: Està muy lleno, muy pleno, no sé si cabrà.
4: Moltíssimes gràcies. I recordar això també, que diumenge hi ha... La 26a edició de l'Escola de Teatre, la part més infantil, amb barrufets, la cacera del mamut, tancats en el museu i toc-toc a partir de les 7 de la tarda. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
7: Molt bé, gràcies.
5: Gràcies.
4: I Juana Everett està a punt de publicar Past Lives in California, un disc on parla de la seva llarga experiència entre Los Angeles, el sud de Califòrnia, i Nashville. La cantant va marxar de Madrid l'any 2016 amb la intenció de gravar a Califòrnia el seu primer disc, i la decisió es va convertir en un viatge de 9 anys que va acabar amb la gravació del disc a Nashville. El disc surt publicat amb Great Canyon Records, que precisament celebrarà el seu 10è aniversari amb un concert de la Juana Everett divendres 29 a la sala Upload de Barcelona.

0: I el pròxim diumenge torna al Mercat del Trasto a la Coromina del Bac, coincidint amb una fita destacada, els 10 anys de trajectòria i prop d'una vintena d'edicions. Darrere d'aquesta iniciativa, que ja s'ha consolidat dins del calendari local i comarcal i més enllà, hi ha en Miquel Gifrà, aquí ja tenim el telèfon. Hola, Miquel.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. No sé si ho hem dit bé, els 10 anys els sabem segur, però no sé si s'han fet 20 edicions o la
1: cosa... Se n'hauran fet 19, perquè el primer any que varen començar el 2016 ho varen fer al setembre i només n'hi varen fer un aquell any. Seran 19.
0: I per la Covid
1: seran
0: no...
1: Seran 19, però bueno...
0: La Covid no es va afectar?
1: Bueno, el Covid, la temporada del Covid, ara m'ha explicat el dubte, no sé si ho varen fer o no, però jo penso que es va fer, perquè el Covid va ser el setembre. Potser no ho varen fer aquell any, potser no es va fer aquell any.
0: Bueno, en tot cas, són 10 anys, que és el que sabem segur. I que
1: sí, són 10 anys que vàrem intentar, doncs, farà 10 anys que ho varen començar a fer.
0: Clar, com hem dit sempre, és una trobada que és activitat econòmica, perquè hi ha compra i vendre, hi ha sostenibilitat, no? Perquè donem una segona vida a coses i no les llancem, participació ciutadana, hi ha les entitats que també, per exemple, doncs, fan la barra o això, dinamització de l'espai públic, té una mica tot, no?, un Mercat del Trasto.
1: Bueno, ho intentem que tothom estigui content. Bueno, la gent de Sant Joan les Badeses també, evidentment, poden venir a parar a la seva parada gratis, vull dir que no hi ha cap problema, i clar, també els hi va bé, perquè si guarden coses, doncs mira, és un bon moment per treure-ho. I bueno, jo penso que llavors hi ha el del bar, la colla gegantera i els del futbol, que s'ho van combinant. Bueno, jo penso que intentar ajudar a més del poble i a més de fer un mercat, que sempre t'he comentat que a més d'un mercat és, per mi és una festa, però bueno, l'any passat, doncs, al setembre vam tenir la mala sort que ens va ploure i ens ho va espatllar. Però bueno, esperem que aquest any, doncs, que el diumenge que ve no ens plogui.
0: Miquel, tu tens molta experiència en això. Segurament qualsevol altra persona o moltes persones haguessin volgut muntar una fira del Trasto i no se n'haguessin sortit, no hagués tingut èxit. Què és el que fa que una fira o un mercat que comença es consolidi d'aquesta forma?
1: Bueno, jo també t'he de dir que tinc un caràcter, doncs, que me fico molt a dins les persones, perquè hi ha mercats que la gent té que trucar a l'Ajuntament, tenen que trucar, doncs, o no, vull dir, hi ha unes normatives, les tens que seguir, doncs aquí intentem, vull dir, que te puc dir que hi ha ve gent de tot Catalunya, t'ho puc dir, perquè en venen, aquest any hi haurà 6 parades de Lleida, 2 de Tarragona, i fins i tot també una de Huesca, un noi de Huesca que es diu Juan, i vull dir que hi ha, és que, bueno, és també el caràcter, i que he voltat molt, també tinc que dir que he voltat molt, i bueno, et fiques, t'ha d'agradar també saber organitzar, veure com vas a veure un mercat, la manera que la gent aparca el cotxe darrere, és bastantes coses, i bueno, jo penso que ho porto bastant bé, perquè jo penso que ho porto bé, no és pas per alabar-me, no? Però un poble com a Sant Joan, jo al principi no pensava pas que això tingués tant d'èxit, quan ho vàrem començar amb en Ferran, i el Ramon, dic, sempre són dir, no pensava pas que tingués tant d'èxit, i ara, doncs, de cara a aquest diumenge, que desitjo que faci bo, doncs, passarem de 250 parades, perquè ja t'ho dic, que passem. Ens anirem, d'aquests moments, jo diria unes 280, però aviat he dit, aviat he dit, perquè serà molt gran, i vull dir que això vol dir que la gent, a vegades, a més que es fa molta propaganda, sempre t'ho s'han dit, que l'Ajuntament aquí fica molt, doncs, el boca a boca de la gent i conèixer la gent i cap a França, és que vaig, volto molt del tema aquest del mercat, i esclar, al boca a boca, doncs, la gent ve també, saps què vull dir?
0: Com dèiem, això, hi ha parades de gent que s'hi dedica, hi ha parades de gent de Sant Joan, doncs, que aprofita, i que a més tenen la parada gratuïta. No sé, se m'acut que algun professional que es dediqui a això potser també va donar un vol per veure aquestes parades de gent del poble, per trobar petites joies, no? No sé si això passa també.
1: Sí. Jo t'explico com funciona això. El primer que fa la gent que ve de fora, que els interessa sobretot el tema d'antiguitat, doncs el primer que fa, parquen el cotxe i no fan pa la parada i van a donar un vol sempre a veure si troben el típic que no s'hi dedica, com pot passar una mica al mercat de Torelló, que el típic que no s'hi dedica, doncs, perquè et sap que una peça que pot tenir molt de valor la pot trobar molt bé de preu per tornar-la a revendre, saps? Una mica mirant el que parlem dels professionals, doncs que ells se guanyen la vida amb això. Sobretot els mercats de Cardedeu i tot això són mercats de professional. Professional, doncs, ells miren, a lo millor tu tens coses a casa teu que no li dones cap valor, i allò té un valor, bueno, no sé, que a lo millor li treu 5 vegades més del que n'ha pagat, m'entens? I això, doncs, és el que diguem sempre del que es dedica amb això, i el que ens trebem, bueno, jo no m'ho trec, en aquest cas, el que es treuen la... Diguita, ens hem canviat de casa, ens hem vengut la casa, o altres mil coses, no sé com dir-t'ho, o la mainada se'ns ha fet gran i tenim la roba que ens sap molt de greu llençar-la, i bueno, venen allà a vendre-ho, i llavors hi ha el que li interessa, mira, trob la seva ganga. La seva ganga.
0: I de fet ja, d'alguna forma ja està bé així, perquè quan tu tens alguna cosa que potser té valor, igualment si no saps vendre-ho, no saps col·locar-ho, no saps... No ho vendràs mai, no? En canvi, mira, pots vendre-ho, que sigui més barat del que el farà un professional, però tu treus de sobre i ho reps, i aquesta persona ja sabrà, no? Ja sabrà, i potser és especialista en aquell tipus concret, no? Vull dir que
1: no, l'has clavat. L'has clavat, el que acabes de dir ho has clavat, perquè és així de clar. Vull dir que aquella persona... Hosti, això ho has trobat a aquest preu, nano? Quin... No, perquè aquella persona li hauràs tret, estarà supercontenta, i tu també, també perquè si tu hi guanyes, millor per tu, saps? Vull dir que és així.
0: Què recomanaries a la gent de Sant Joan que vulgui posar una parada? Què hauria de fer? Com determines el preu? Com organitzes la parada? Dones algunes claus?
1: Bueno, la parada no... El preu de Sant Joan no... El preu no n'hi ha.
0: No, preu dels productes.
1: El preu dels productes. Bueno, això ja es depèn de cada persona. Jo el preu del producte, vull dir que hi ha la roba, o mercats que es volten sobretot cap a la part de França i tot això, trobes peces de roba que te la donen un euro, I robes superbones, clar. Si en demanes tres i segurament que te diran no, te'n dono un o te'n dono dos, doncs no ho sé com explicar-t'ho ara pel preu, com aconsellar-los el preu, doncs ja més que la gent tampoc és tonta, vull dir que si tenen una cosa que veuen que val una mica em poden demanar una mica més, i si jo m'ho no, te'n dono tant, doncs si arriben a un acord, doncs el preu és una cosa molt... No m'hi ficaré gaire perquè tothom pot posar el preu que saps? Un mercat de llibre, vull dir, de lliure de lliure, no sé, de... que cada un faci el que vulgui, per dir-ho d'una manera, saps?
0: De fet, sí. Si ho posen molt, molt car i de quatre persones demanen però se'n van de seguida, doncs ja ho sabrem que potser no ho estem fent bé, no?
1: No, però ho fan bé perquè no, la gent que va fer aquesta parada jo veig que venen bastant bé de preu, perquè passant i preguntant una mica així cap aquí, cap allà, ja tenen els comptes de seguida i ja ho veuen. I el que ho vol vendre una mica car, doncs a vegades passa, i llavors quan són allà a les 12 o 2 quarts d'una, doncs diuen, hosti, baixem-ho, que això no ho vendrem. I llavors doncs t'ho donen molt més a brato. Vull dir que això molt, no sé, molt relatiu de cada parada, vaja.
0: I escolta, com per fer-la bonica, per tenir èxit, com dones algun consell? Com hauríem de fer? Posar-ho en una taula a terra?
1: Sempre una taula, si pot ser. A més, la gent de Sant Joan ja els indeixa l'Ajuntament amb un tiquet, que poden anar un tiquet per la parada, tenen que venir un tiquet amb la parada i un tiquet amb per agafar dues taules i quatre cavallets, em penso, la varen dir, i venen allà doncs, i se'ls hi dona això i fan una taula i, bueno, llavors sempre el maco és ficar-hi com unes estovalles per sobre o un llençol o alguna cosa, però això ja no ho fa pa ningú, però això ja entra dins la forma del mercat del trasto, no? Vull dir que és més maco sempre que la gent no s'hagi de jupir terra, com per exemple tenen molt de costum la part marroquí que ho foten allà a terra amb un plàstic, però esclar, és un mercat que tampoc no pots dir que no a ningú, perquè si queben, doncs pagant, tothom té dret a venir a fer la seva parada, no? I com que funciona així a tot arreu, no pots dir, no, ara farem que aquí tothom vinguin taules i d'una cosa ben feta, no, és impossible. És impossible. Si fos un mercat de 20 parades, sí que ho pots fer-ho, però un mercat de que se'ns està desbordant cada vegada més, i jo no entenc el per què, però cada vegada vol venir més gent a parar aquí, doncs mira, això vol dir que la gent, un s'ho diu l'altre, també s'ha de dir que ve molta gent a comprar, perquè aquí passa aquest mercat, està comprovat que unes 4-5 mil persones, jo crec que hi passen cada mercat, es pot dir, no és per exagerar ni molt més ni molt menys, perquè això quasi ho tinc segur. I vull dir que, esclar, quan passa tanta i tanta gent, doncs sempre la gent compra. Sempre compra, hosti, això, saps? I, sí.
0: Ja per anar acabant, eh? Què és el que més es ven i de què hi ha més parades?
1: Bueno, jo diria molt les antiguitats, eh? Les antiguitats aquest any en vindran moltes i sobretot parades de roba i, bueno, jo diria una mica de tot, eh? Una mica de tot. Sí.
0: Molt bé. Recordem, això serà diumenge, de vendre al matí, de les 9 a les 2, a la Coromina del Bac. No sé si ens hem deixat alguna cosa, Miquel.
1: Bueno, sempre ens podem deixar alguna cosa i sempre podem millorar alguna cosa, però jo penso que està força correcte tot.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. I un cop més, moltes gràcies a l'Ajuntament de Sant Joan, les Badeses, tots els dirigents d'allà.
0: Doncs ja els hi farem arribar. Moltes gràcies. Adéu-siau.
1: Moltes gràcies. Adéu.

0: I aquests crits que segurament us sonen de quan doncs, algú ha fregat a casa i l'altre ho trepitja, no? Són els sons que podíeu arribar a sentir. Aquests crits ens indiquen que ja ha arribat la secció de cinema amb en Gerard Fosses, com cada setmana. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Com va això? Tu vius sol,
1: no?
0: Molt
1: bé, no? Sí.
0: No sents aquests crits? O trepitges tu mateix i crides?
1: Crido jo mateix. Jo el que faig a vegades és quan, si xoco amb algun moble o pico amb alguna cosa, demano perdó.
0: Ah, sí?
1: Sí. Sí, li demano perdó als objectes.
0: Molt bé. Menys quan piques amb el dit, ara, quan acabi l'estiu, sí, o vas amb xancletes o descalç, piques amb el dit petit a algun canto i no, segur que no li demanes perdó.
1: No, llavors no. Si toques amb l'escombra algun lloc, ai, perdó.
0: Molt bé. Doncs res, no ho explicarem a ningú, no ho ha sentit ningú.
1: No ho ha sentit ningú.
0: Anem a fer un repàs a l'agenda del cinema aquest cap de setmana, que tenim coses interessants o no?
1: Sí, hi ha cosetes interessants. Hi ha una... No sé si m'ho has parat o no, que de fet ja s'estrena avui dijous, i com sol passar amb aquestes estrenes en previsió taquillera, que sempre arriben un dia abans a la cartellera, doncs perquè per dir que el primer cap de setmana has fet més taquilla, no?
0: Ah.
1: Aquelles trampes que es fan. Però vaja, la primera pel·lícula de Star Wars, després de l'ascens de Skywalker, que es titula The Mandalorian en Grogu.
2: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
3: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
2: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
0: Molt bé, jo estic emocionat, eh? Justament vaig intentar mirar la sèrie, perquè tot això ho desencalla una sèrie de Mandalorian, no? Que va triomfar molt i per això no han fet la pel·lícula. Vaig intentar a casa posar-la, però es veu que res, que això que tallin gent pel mig no agrada als nens, es veu.
1: No agrada als nens?
0: No va agradar, no va agradar.
1: Aquesta joventut.
0: Ho van parar de seguida, sí, jo tampoc ho entenc.
1: No,
0: més la sèrie, la sèrie.
1: S'ha una mica més familiaritzat amb la violència, home.
0: Exacte, sí, és el que viuen a l'hora del pati, vull dir, som gent gran i amb armes. No, tot s'ha de dir que ja ho tornaré, que crec que la sèrie no és violenta i
1: no, de fet, gens. O sigui, no. Segurament hi ha alguna escena que ho sigui més, però vaja, vull dir, com ha passat sempre, crec que et poses ara qualsevol cosa dels 90, els 2000, els 80 i sobretot més enrere i és molt pitjor.
0: Sí, no.
1: Bé.
0: I que hem de pensar que és Disney, que quan dulcit sí. Tot mínimament, en tot cas, en alguns casos, però que hi és, no?
1: Sí, tant. I a més, vull dir que al final parlem de Star Wars, que com tu bé dius, des d'aquest enfoc de Disney s'està tornant bastant familiar en general. Diguem, Star Wars ja es va convertir en una cosa de tradició familiar per generació espontània, diguem, però ara Disney ja busca això.
0: Sí.
1: I com bé dius, aquesta pel·lícula és el trasllat a la gran pantalla de la sèrie del Mandalorian, i això és per bé i per mal, perquè la sèrie, si bé que està molt bé les dues primeres temporades, la tercera és bastant desastre per qüestions també de retallades de pressupost, de moltes reescriptures de guió, vull dir, funciona molt malament. I de fet, aquesta pel·lícula és una mica el que hauria d'haver estat una quarta temporada de la sèrie, però condensada, més pressupost i fet al cine.
0: Uh-huh.
1: Això és per bé i per mal, perquè gairebé tens la sensació d'això, d'estar veient uns capítols especials de la sèrie, amb més pressupost, com si n'haguessin ajuntat dos o tres i l'haguessin convertit en una pel·lícula de dues hores, molt intranscendent a dintre de l'univers Star Wars, però alhora una pel·lícula molt enfocada al públic familiar, molt divertida, amb molta acció, i amb aquest personatge tan entranyable que és el Grogu, que és aquesta mena de Yoda petit, que també doncs, protagonitza la pel·lícula. No? Per tant, és això, una mica d'aquestes pel·lícules que es tornen una mica al terreny de ningú, que dius, vale, sí, està bé, és divertida, però alhora no suma res, no? És com molt, molt buida.
0: Uh-huh.
1: Ara bé, crec que és un tipus de pel·lícula que pot enganxar bastant a audiències joves i segurament és una manera de repescar la gent perquè Star Wars sembla que torna al cinema per quedar-s'hi. Hi ha algunes pel·lícules més ja anunciades. I veurem si després del fracàs, sobretot de l'última pel·lícula de la trilogia Skywalker, doncs, a veure si hi ha una revifalla aquí, com sí que hi ha sigut més o menys en televisió, en plataformes, amb sèries com Andor, com justament el Mandalorian, i altres fracassos com, per exemple, el de l'Obi-Wan, que allò és on justament jo vaig baixar completament de Star Wars i dic, ja, fins aquí ha arribat. I ja ho veurem. Si hi ha alguna cosa recomanable més endavant, ja hi tornaré, però... Però vaja, és això, aquest Star Wars més infantilitzat, que sempre sé tot, al final, la història és per nens, però vaja, més tractat com a producte, que és una mica on hi ha la desgana.
0: Sí, de totes maneres, hi ha diferents tipus de fans. Hi ha fans que són bastant fans i que llavors sempre ho critiquen tot. Jo no sóc un d'aquests, jo... Justament, per exemple, de la saga Star Wars o del Senyor dels Anells, no? Aquesta última sèrie que tampoc ha agradat. Mira, jo m'ho menjo tot, m'agrada, i potser ho disfruto més o menys, però, és a dir, és pinso.
1: Clar, exacte. Vull dir, la qüestió és disfrutar-ho, i si estàs en un univers aquí familiar i t'hi reconeixes i t'ho passes bé, doncs, ostres, que sempre està bé tornar-hi. Però passa el mateix amb Marvel, no? Que al final hi haurà una sèrie o una pel·lícula que estarà bé, l'altra estarà pitjor... Però, no sé, és com un terreny conegut i al final, doncs, si t'agrada, doncs és per disfrutar. I et dic, jo crec que la pel·lícula del Mandalorian i Grogu és per gaudir. Em fa pensar una mica amb la pel·li del Han Solo, que a mi personalment m'agrada bastant. I és d'aquelles que estan allà al mig com un bolet, que ningú les espera ni seran especialment recordades, però mira, entren bé, són simpàtiques i acaba sent una bona pel·lícula d'aventures.
0: Molt bé, doncs de Mandalorian en Grogu, que es podrà veure a tots els grans cinemes, al Sucre i a l'Ocine, i de fet les tres que destaques avui també, anem per la segona?
1: Sí, de fet les dues següents venen de França, són les tres de més baix perfil, perquè òbviament anar a competir amb la Guerra de les Galàxies doncs és complicat, però tot i així hi ha una mica per tots els públics. Aquesta és una comèdia francesa que sempre, bueno, o depèn de per qui, sempre sona malament quan dius la comèdia francesa. Però aquesta també és un punt interessant, que a més està molt, molt amanida per l'univers de Hitchcock, Agatha Christie, al final és un murder mystery tractat amb clau de comèdia, que es diu Assassinato en la planta 3.
4: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor.
5: No puede ser.
6: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que reparta invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de teatro. Tome.
7: Es una entrevista en la que Hitchcock revela los secretos de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
5: No lo conocemos.
8: Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
7: Casi 4 horas.
8: ¿Cómo? ¿En serio?
7: Lo pone aquí, no lo había visto.
9: Ser o no ser.
10: Vaya noche de mierda.
0: Molt bé, explica'ns.
1: Com deies, és un murder mystery disfressat de comèdia. És una pel·lícula que està protagonitzada per un matrimoni. Ell és escriptor de novel·les així detectivesques i la seva dona, doncs, ella és una experta molt coneguda en el món d'Alfred Hitchcock i un estudiós de Hitchcock. Bàsicament és això, és un matrimoni que està molt... molt centrat en tot el que és la novel·la del misteri, l'aventura, i tot això, diguem que podria ser intrigant, interessant, però la seva vida és molt monòtona. I, òbviament, doncs, tenen una rutina que no es porten bé com a relació, i diguem que la relació comença a revifar en el moment que sospiten que hi ha un veí que ha assassinat a la seva dona, i això els porta doncs, a aplicar els seus coneixements per començar a investigar. I a partir d'aquí doncs, és una comèdia d'enredos, molt l'estil francès, que al final són molt acudits, ja sigui de caràcter de matrimoni, ètnic, vull dir, encara molt el que seria l'estil dels 90, però que funciona bastant bé. Vull dir, quan una comèdia està així bastant ben escrita i amb acudits ben tirats, n'hi ha molts que funcionen malament, altres que funcionen millor, Però, en general, aquesta és una pel·lícula que encaixa. Té aquest punt juganer, té aquest punt romàntic, i el fet d'estar en aquest univers de novel·la de misteri, de murder mystery, a mi personalment és un univers que m'agrada bastant, llavors ja també per gustos, però vaja, doncs li dono un punt afegit, doncs, que és interessant. A França ha funcionat molt bé, veurem què tal és a Espanya.
0: Molt bé. No l'havia coneguda, l'actriu. No sé si ha fet gaires pel·lícules més, però era una icona sexual de la joventut.
1: La Letizia Casta.
0: Recordo, va sortir...
1: Bueno,
0: va sortir 48, ara ho he vist. Va sortir alguna d'Astèrix i Obèlix, em sembla.
1: Sí, exacte, sí. Òbviament té més trajectòria, però em sembla que era model al principi, aquesta noia.
0: Sí. Molt bé.
1: Bueno, i el protagonista és Gilles Lelouch, que també és un director, un actor francès molt, molt conegut. Mm. Vull dir que la parella és potent, com per un càsting. Mm.
0: Molt bé, doncs Assassinat en la tercera planta, també, com hem dit, el cinema Sucre i els Ocine, igual que la tercera.
1: La tercera, que és un canvi de registre total, també pel·lícula que ve de França, la protagonitza Vicky Cripps, que s'ha conegut més a nivell internacional pels seus papers a Hollywood, ja sigui amb Tiempo del Shyamalan o amb L'Hilo Invisible, de Paul Thomas Anderson, i que és protagonista absoluta d'aquesta pel·lícula, que es titula Love Me Tender.
11: Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
12: Hola, mamá.
11: Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
13: A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
11: Buenas noches.
13: ¿No?
11: No, para nada. Bueno,
13: creía.
11: Hola, Paul.
14: Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
11: Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
15: Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
0: Molt bé, explica'ns, de què va això?
1: Bé, aquest és un drama absolut. Tot i que el to principal doncs es veu més relaxat. Però la pel·lícula és un drama i és d'aquelles pel·lícules que estan molt... molt centrades, o que bàsicament fien tot el seu potencial a la seva actriu principal, que és a part de ser una gran actriu, doncs també té un gran personatge, tractat com amb molta calidesa i amb tota la seva complexitat. Què passa? Que els altres personatges de la història no estan tractats al mateix nivell, i això fa una mica que es desdibuixi l'encant de la pel·lícula, que a més té un puntet lent. Ara bé, és una pel·lícula d'aquestes que recompensa a nivell emocional, és bastant commovedora i és la història això d'un matrimoni que està separat i que per un error judicial doncs la custòdia se l'emporta al marit, i és una mica la batalla de la dona per recuperar la custòdia, per lluitar contra aquest error judicial, alhora que intenta com refer la seva vida, obrir-se a altres relacions i de més, i és una mica també en contraposició de com tant el marit com ella doncs van superar la seva vida, i és això. El problema és justament que passen de la custòdia compartida a tenir la custòdia al 100% al marit per aquest error judicial. Mm-hmm. Vaja, una pel·lícula que, tot i la trama, que és això, aquest punt més judicial, doncs se centra més sobretot en l'evolució emocional de la protagonista.
0: Mm-hmm. Molt bé. Pel·lícules molt diferents, els dos grans cinemes, i amb una qualitat mínima, no? Que a vegades no passa,
1: sí,
0: això.
1: Sí, no, està bé. Vull dir, potser pel perfil més baix, però que al final són bones pel·lícules, i és allò típic que no... Si vas a un multicines, no?, que és el més habitual, doncs crec que no coincidiran les persones que trobis pel vestíbul a les mateixes sales.
0: Molt bé, doncs anem a fer, si et sembla, un repàs a la resta de la cartellera, començant pel cinema comtal de Ripoll, on hi fan Michael.
1: Sí, Michael, bueno, aquest biòpic de Michael Jackson, que el fan tant a Ripoll com a Camprodon. Mm-hmm. O sigui que sí. Aprofitar-ho, que encara no l'hagi vist.
0: De fet, volia fer la broma, que era el cicle Gaudí, i que es deia Miquel, no? Perquè quan et vas trobant sempre les mateixes, sol passar perquè és el cicle Gaudí. El cinema sí, sí. Catalunya de Ribes, aquesta la trobo molt interessant, Pizza Movies.
1: Sí, i a més una oportunitat per veure-la perquè no ha corregut massa. O sigui, de fet, crec que és el primer cine del Territori 17 que la fa. Aquesta és una pel·lícula de Carlo Padial, també un autor d'aquí, que sempre ha apostat molt per la comèdia amb aquest punt entranyable. I Pizza Movies és una pel·lícula protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín, que són, no sé, és un director i una crítica de cinema que decideixen obrir un negoci, això, un restaurant de pizzas, que és temàtic amb cinema, i bàsicament és una comèdia molt entranyable. Per tant, és molt, molt recomanable i bona aposta de Ribes.
0: El cinema a l'Ambra de la Garriga, hem dit que hi ha Berto Romero i la... Ho has dit, no? Poder sí que ho has dit.
1: Sí, ho he comentat. Sí.
0: I la Judit Martín, sí. El cinema a l'Ambra, també sí que la gaudí amb Michael.
12: Notícies en xarxa.
16: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord en Comissions Obreres, UGT, i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius

0: ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
1: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: I a Barcelona aquest matí han desnonat l'Olaia, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia en una finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit flanquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. L'Olaia, que ha patit un atac d'ansietat que ha obligat a traslladar-la a un centre sanitari, té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer pels problemes econòmics que arrossega. La propietat de l'habitatge, per cert, com de la resta de l'immoble, és New Amsterdam Developers. I també aquest matí s'han presentat les novetats a la Patum i la principal novetat és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 55% del cost de la festa. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació 65.000. També s'habilitarà espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets. I les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions. Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha decidit prohibir temporalment la celebració dels actes públics a la plaça Major i instal·lar-hi elements de protecció preventiva davant del mal estat i del deteriorament de Can Blanchard, l'edifici històric situat al número 1 d'aquesta plaça just al costat de l'Ajuntament. En els darrers temps s'han produït despreniments d'arrebossats i altres elements de la façana que farien pensar que s'ha produït algun moviment estructural. Aquest fet, sumat al mal estat general de l'immoble, ha obligat el consistori a actuar amb criteris de prevenció i seguretat. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica que el consistori va declarar l'edifici en ruïnes farà més de 2 anys. L'Ajuntament va redactar el projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el procés va ser aturat pel bisbat de Vic, que va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix s'està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
2: Estem pendents de la sentència definitiva que ens permet i l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè, de fet, els estudis astrològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja 2 dècades buida i, de poc a poc, s'ha anat deteriorant fins al punt de que, des de l'Ajuntament, pensem no, que és una finca que, pel seu estat ruïnós, hi ha perill evident de que pugui arribar doncs, a despendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
1: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i, evidentment, això suposarà un problema, sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
2: De moment, l'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim l'equip d'etapes, a fer l'activitat al passeig, més endavant tenim la revetlla de Sant Joan, també crec que es podrà situar en el passeig. Veurem què passa amb alguna activitat a l'estiu, Festa Major, però, bé, en tot cas, encara queden molts mesos. Podem ser a temps de reconduir la situació.
1: Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i cereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana refeta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé CIL l'any 2010.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i tan ben pentinat.
2: Però, un moment. Existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, el Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del Noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que estarà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Con las condes, ¿dónde ponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
2: Sí.
4: Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé 2 mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al 500 000 d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer 2 reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de 2 de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats en vaga es tornen a reunir a hores d'ara amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou pactat en comissions obreres i la UGT i millorar alguns complements. La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. Escoltem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: I fins i tot per poder també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
1: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Usted que assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà negociat són els representants del sindicat de professors de secundària que consideren

Netanyahu ha condemnat el tracte del ministre d'ultradreta israelià Itamar Ben-Gair a sobre els activistes de la flotilla detinguts. En un missatge a les xarxes socials, Netanyahu ha defensat que Israel té tot el dret a impedir que les flotilles provocadores de simpatitzants terroristes de Hamas, diu, entren en aigües territorials israelianes i arribin a Gaza, però ha admès que la forma en què el ministre ha tractat els activistes no s'ajusta als valors i a les normes d'Israel. El missatge arriba després de la difusió d'un vídeo en què es veu els activistes exposats i agenollats i també insultats. I enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material entre taules, cadires, panells i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. I parlem de Valls, perquè es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol amb l'iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a 4.000 persones.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: A principis d'abril, la Generalitat de Catalunya va aprovar un fons de 100 milions d'euros destinats a fer obres de manteniment a les escoles públiques del país. Cal recordar que un de cada quatre centres educatius es va construir abans del 1960 i estan molt envellits. La mesura beneficiarà 723 municipis, dels quals n'hi ha 11 del Ripollès, on s'hi destinaran gairebé 736.000 euros. La vila més beneficiada és Ripoll, amb gairebé 156.000 euros, i que té dues escoles públiques, el Tomàs Reguer i el Joan Maragall. L'alcaldessa Sílvia Orriols encara no sap a què es podran destinar.
2: I ara el que farem serà convocar una reunió amb els dos centres públics que tenim al municipi per detectar quines són les màximes deficiències de cadascun dels centres i determinar a veure quines cal prioritzar, quines obres o rehabilitacions cal prioritzar i veure doncs a on destinem aquest import.
1: Sant Joan de les Abadeses ha rebut més de 59.000 euros. L'alcalde Ramon Roquer valora molt positivament l'aportació del govern i han de valorar amb l'AFA on s'invertiran.
3: En el cas de Sant Joan de les Abadeses tenim l'edifici Mestre Andreu, que encara hi tenim ubicada l'infantil i la primària, que és un edifici més 100 anys d'història i, per tant, comença a tenir problemes de tot tipus que segurament no podem resoldre amb aquests pràcticament 60.000 euros que el govern ens farà arribar a través d'aquesta convocatòria. Nosaltres, de fet, ja fa temps que diem que l'edifici Mestre Andreu, en el seu conjunt, és un edifici obsolet, és un edifici amb 100 anys d'història, és un edifici que no té els espais, no té les possibilitats com a edifici que diguem que el nostre institut d'escola necessita i, per tant, per això fa anys que reclamem doncs, que el departament ens construeixi un nou edifici per l'infantil i per la primària.
1: Cal recordar que ja hi ha prevista una segona fase per portar l'escola d'infantil i primària a la Coromina del Bac, on ja hi ha l'edifici de secundària. Sí que ho tenen més clar a Camprodon, Planoles i Ogassa, sentim a Xavier Guitart, David Verge i Albert Solà, els alcaldes d'aquests municipis respectivament.
4: Hem fet una inversió molt gran a l'escola i, per tant, el que farem és aquests diners que ens arriben aquest setembre-octubre els utilitzarem per la inversió que ja hem fet a l'escola, que és tema sàtel, tema pintura, tema finestres, tema cortines.
5: La destinarem a lo que és fer els lavabos nous dels grans, dels nens i nenes entre 7 i 12 anys, que els lavabos són molt vells i s'han de fer nous. Després arreglarem totes les canonades de calefacció i posarem més radiadors i finalment està previst que l'entrada de l'escola doncs, també sigui per gent amb mobilitat reduïda.
6: I una de les millores és el post 2026, que és la reforma integral de l'edifici Escola-Ajuntament. L'escola, farem una reforma integral, més una ampliació d'una tercera aula per poder donar el servei del cicle inicial. Com que és una reforma total, aquesta subvenció ens anirà molt bé per complementar els diners que ens han donat del POS.
1: També se'n veuran beneficiats Can de Bànol, Llanar, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. 5, 6, 7.

0: què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ui, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i tan ben pentinat.
2: Però, un moment. Existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rusiñol?
3: Home, i tant, el Rusiñol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que actuarà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet espòiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com es condés, d'on deponem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Un dels principals objectius que es va marcar el Consell Comarcal del Ripollès aquest mandat era millorar la mobilitat quotidiana dels ciutadans tant a l'interior com a l'exterior de la comarca. En aquest sentit, la línia Camprodon-Barcelona i la de Ripoll-Girona, que van augmentar freqüències de pas a petició del Consell Comarcal, han guanyat un 35% i un 26% d'usuaris respectivament els darrers mesos. El vicepresident i coordinador de l'àrea de mobilitat, Sergi Albric, d'Esquerra Republicana, explicava que l'augment de freqüències motivava una pujada significativa d'usuaris.
2: La línia de Ripoll-Ripollès-Girona ha patit un increment del 50% respecte a l'any 2023 i s'han passat de les 23.000 validacions que es van registrar l'any 2023 a gairebé 58.000 a l'any 2025. I en el cas de la línia que coneix el Ripollès en Barcelona, s'ha ampliat un 35% de validacions i s'ha passat de 63.000 usuaris registrats al març del 2024 a gairebé 86.000 al març del 2025. Per tant, el que es pot concloure és que quan s'aposta pel transport públic, quan el transport públic és eficient, és eficaç, les freqüències hi són i la puntualitat és el màxim d'acurada, persones tendeixen a deixar de banda el transport privat i aposten pel transport públic.
1: El BRIC també reclamava que es mantingués la gratuïtat de la línia de tren R3 que torna a ser de pagament des de fa poc més d'una setmana.
2: La R3 és una línia que actualment està patint unes obres de millora, però tots sabem que històricament la R3, el seu pas pel Ripollès, ha estat carregada d'incidències i n'hi continuen havent encara ara, i precisament en aquesta línia, quan el govern de la Generalitat va fer públic el divendres passat que el dissabte, precisament, es deixaria d'estar en marxa la gratuïtat de les rodalies arreu del país, creiem que el Ripollès ens toca reivindicar que aquesta gratuïtat s'ha de mantenir en el cas del Ripollès i, per extensió, al seu tram, tota la R3.
1: Cal recordar que encara no circulen trens entre Ribes de Freser i la Tour de Querol a l'Alta Cerdanya i que la freqüència de pas entre Ribes i la Garriga és de 4 trens per sentit en comptes de 8 de l'inici del tall pel desdoblament. En el cas de Ripoll, la freqüència redueix a 14 per sentit en lloc de 17, amb l'afegit que el darrer tren arriba a les 8:10, quan abans ho feia a les 12:07 de la mitjanit.

papallones de vidre al meu estómac. Càlides espirals suaus de colors. Aparicions dolces inconcebibles. Sembla que no puc

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Comissió Mixta Estat-Generalitat celebrada a Madrid ha ratificat els acords assolits entre el PSC i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat l'inici d'una nova etapa en les relacions entre els dos governs. L'escoltem.
2: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
1: A més, aquesta tarda el ministre d'Interior i la consellera d'Interior han acordat ampliar la plantilla dels Mossos d'Esquadra en 5.000 nous agents al 2030. Més temes. Del Parlament de Catalunya ha aprovat la proposició de llei del tercer sector, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. La norma vol donar reconeixement legal al sector reforçant el paper de les polítiques públiques. A Catalunya el tercer sector agrupa 3.000 entitats que donen feina a 120.000 persones. Escoltem Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, que ha estat el ponent relator de la llei.
3: I sent molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa.

Mat entre el president Donald Trump i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, a l'estiu passat, dona accés preferencial al mercat a un ventall ampli de productes dels Estats Units, inclosa la llagosta. I els productors de musclos del Delta de l'Ebre han iniciat aquesta setmana la fase de més activitat de la collita i esperen allargar-la fins al juliol. Esperen arribar, per cert, als 3 milions i mig de quilos, una mica per sota de l'anterior.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Ripoll i l'Escola d'Educació Especial Ramon Sorinyac van presentar aquest dimecres la iniciativa d'incorporar pictogrames als edificis municipals amb l'objectiu de facilitar la comprensió i l'accessibilitat dels espais públics a tota la ciutadania. Podem sentir una de les educadores del Ramon Sorinyac, Marta Parcerisses.
2: Nosaltres vam rebre l'encàrrec des de l'Ajuntament de posar pictogrames en els llocs públics, els espais municipals, que veiéssim que el necessitàvem i que no hi era. Llavors, doncs, els divendres al matí sortíem amb els nanos, aprofitàvem per visitar l'entorn i aprofitàvem, doncs, per mirar tots els espais públics d'allà on faltava el picto. Vam fer un llistat tots els divendres, vam anar redactant i quan ho vam tenir tot preparat, ho vam passar net, vam fer molta feina i els hi vam portar un dia, doncs, que ens van rebre la Núria i la Vallesa, la Sílvia. I jo crec que és un projecte molt xulo, que els nanos l'han disfrutat molt, s'hi han implicat molt i que això, com deia, no, que està molt per treballar l'entorn del poble i per projecte que serà molt seu.
1: Aquest projecte dona continuïtat a una iniciativa prèvia impulsada pel Centre Ramon Sorinyac, que ja va treballar en la implantació de pictogrames als establiments comercials de la vila. Aquella experiència va ser reconeguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb un premi a les bones pràctiques d'accessibilitat universal en entitats locals. Ara aquesta tasca s'estén als equipaments municipals amb la voluntat de continuar avançant cap a una vila més inclusiva i accessible. Els pictogrames permetran identificar de manera més clara els diferents espais i serveis municipals, especialment per a persones amb dificultats de comunicació, infants o gent gran. L'alcaldessa Sílvia Orriols també es felicitava per la iniciativa.
3: Per aquest projecte que ens han presentat i que fa molt més identificables tots els equipaments públics del municipi, realment convenien amb aquesta visió inclusiva i d'accessibilitat per al conjunt de ciutadans i estem això molt agraïts i molt contents del que ens han vingut a presentar avui.
1: La col·locació dels pictogrames es durà a terme durant els propers dies amb la participació dels alumnes del Centre Ramon Sorinyac i de la Brigada Municipal, fomentant així un treball col·laboratiu entre els diferents agents del municipi.

0: és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, doctora l'Orfeu català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on deparem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, que encara hem de repartir les botifarres a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La majoria dels recursos del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van destinar a persones amb manca d'autonomia, un 52%, que sobretot són gent gran. El podi de despesa el completaven els diners destinats a nens i adolescents amb un 22% i a les persones amb dificultats socioeconòmiques amb un 11%. També es destinava un 5% a ajudar les víctimes de violència. Així ho va explicar la directora de l'ENS, Elisabet Ortega, en la presentació al Consell d'Alcaldies de dimecres, en què va exposar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 havia sortit positiva. Així ho valorava Ortega.
2: A nivell de despeses, el 2025 hem tingut unes despeses de 2.574.599,48 €, que vol dir un 95,56% de lo previst executat. A nivell d'ingressos hem tingut 2.648.096,75 €, que vol dir un 98,29% executat. I el resultat pressupostari és positiu i hi ha, bueno, una diferència de 73.497,27 €.
1: El 63% dels ingressos van arribar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Els ajuntaments, amb un 28% d'aportació, van ser l'altre puntal econòmic per cobrir el finançament. El cost per habitant s'enfilava fins gairebé als 100 €, i d'aquests diners, els consistoris n'aportaven uns 30.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle lógicamente que no, dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
2: Moment.
1: Jordi, què fots aquí dalt?
2: Vinc. Espera't un segon.
1: Escolta, què fots aquí?
2: Perdó.
1: Baixa.
2: Ui, perdó. Perdó.
1: Home.
2: És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
1: I què busques aquí dalt? Què pots...
2: Busco vida extraterrestre.
1: Escolta, jo crec que si t'han de buscar, trobar. Si volen ja et trobaran, eh? Que tampoc ets tan petit, eh? A més, bueno, ells rai que segur que la cobertura no els hi falta pas, eh? Escolta'm. Bueno, va, escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframont? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump o què? Què tal? Què em diries?
2: Mira, guaita, de fet, quan sentim la paraula ovni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador, eh? Que fa els cels, fa... No, bueno, potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. Uh-huh. És una cosa molt, molt curiosa. O també pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen, porta'm davant del teu líder.
1: I de color vert, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color blau.
2: Exacte. Sí. Però bé... És un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
1: No?
2: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda. El concepte ovni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja ho saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica. S'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Mm-hmm. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret, això dels ovnis.
1: O sigui, té data, diguem.
2: Sí, té una data. Mm-hmm. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà que es deia Kenneth Arnold va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
1: Caram, i com ho va calcular això? Així a ull?
2: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
1: Però, qui has dit que era, aquest senyor? Qui has dit que era? Has dit que era un...
2: Era un pilot.
1: Un pilot
2: civil.
1: Civil, no era militar.
2: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot aquest això tan mediàtic, saps què va passar?
1: A veure?
2: Roswell. Cas Roswell.
1: Ah!
2: Un granger. I tant, un granger.
1: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, això.
2: I tant, i

0: Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes i l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador. A veure,
1: L'exèrcit, eh?
0: el mateix, sí, els mateixos. Sí.
1: No,
0: Però és que
1: ostres.
0: algú se li va anar una mica la pinça perquè l'endemà van enviar un comunicat oficial rectificant, que
1: Ah,
0: va
1: ep.
0: dir, no, no, no, no, no, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
1: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial, suposo que devia anar al carrer, eh? Perquè
0: Terrible,
1: això,
0: terrible,
1: Déu-n'hi-do.
0: perquè a partir d'aquí va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell, ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció, d'un diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul, que era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud, però, és clar, això, vulguis o no ven els diaris.
1: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat
0: Exacte.
1: dient era un globus aerostàtic, no?
0: Exacte,
1: S'acostava molt
0: exacte.
1: més a la realitat.
0: Però és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
1: No. Clar, de
0: Sí,
1: fet,
0: en
1: aquí
0: canvi
1: hauríem
0: és...
1: de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la
0: Sí.
1: intencionalitat, no?
0: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort. Hi ha algú que va patinar.
1: No, però
0: Doncs
1: aquestes
0: aquí...
1: coses casuals, casuals no solen ser. És a dir, alguna intencionalitat devia
0: No
1: haver-hi,
0: sé.
1: de, no? Segurament.
0: No sé, clar, pensa el context, Guerra Freda, tot molt críptic, eh? No, no, però allà a Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. Ja saps que l'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats. Que ara ha
1: Però que
0: canviat el nom,
1: segurament
0: eh? Ho has dit.
1: Trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
0: Sí,
1: No
0: sí, sí,
1: volem fer
0: sí.
1: enfadar ningú, que quedi
0: No, no,
1: clar,
0: no,
1: no
0: no,
1: és la
0: no, no.
1: intenció d'aquest podcast mai, però vull dir que a vegades fem
0: Exacte.
1: afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas, a veure, cal dir-ho, si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
0: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel, que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Eh?
1: Ah,
0: Vull dir,
1: sí?
0: se'n van
1: Hi va haver feina,
0: preocupar,
1: eh, al
0: sí,
1: darrere?
0: va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el Projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69. Es
1: Que
0: van
1: eren
0: analitzar...
1: oficials.
0: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos
1: De què?
0: d'avistaments.
1: D'avistaments o de...
0: Avistaments, diguem-ho
1: 12.000,
0: així.
1: eh?
0: Sí. Mira, el 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió, un globus, un planeta,
1: O sigui, entenc que
0: un...
1: parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
0: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat, que també et fa veure coses a vegades que...
1: Segur que sí, i no només
0: Sí,
1: el
0: sí,
1: whisky,
0: sí, sí.
1: segur.
0: Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
1: Ni un,
0: És a
1: eh?
0: dir, no t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí, que podia ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà, doncs mira, pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vale?
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és clar, hi van haver-hi casos que ara últimament, a més a més, s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és, per exemple, el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums, doncs, no feien soroll, volaven tots junts, vale?
1: En formació, no?
0: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales. Vale? Van disparar doncs, unes bengales.
1: El mateix govern?
0: Sí. I les feien volar, suposo, feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres diuen doncs, que ja els píxels són massa grossos i no es veu bé.
1: Ja. O sigui, el paper ho aguanta tot, eh?
0: Sí, sí.
1: Clar, si no després hi eres i no ho vas veure tu mateix...
0: Eh? Oh, clar. Després hi ha el cas Tic-Tac. El 2004, te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats...
1: Sí.
0: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva d'aquest cas.
1: Doncs aquí potser hi ha un filó.
0: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió.
1: O... El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen malament, i borrosos, i de lluny, i no? Sempre és confús, no?
0: Sí, tot és molt pixelat, tot és molt borrós.
1: I mira, jo fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo doncs, eren inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però
0: exacte.
1: A dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
0: Sí, és curiós. Però bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si fossis un mapa, n'hi ha a tot el món, eh?
1: Segur.
0: Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és... Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
1: Ah, sí? Japó no
0: els altres...
1: ho tenia controlat,
0: sí.
1: Això.
0: Sí. Japó es veu que hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, a Sud-amèrica, a Àfrica. No
1: són. No.
0: No hi són.
1: Fixa't que no els agrada tant, potser, allà.
0: No.
1: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, eh? Ja parlarem més endavant,
0: com
1: us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant.
0: Sí.
1: De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
0: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
1: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, a Mart...
0: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
1: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
0: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta pudor de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat, que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals, molt petitonets, amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard, i aquests minerals a la Terra només es formen quan hi ha activitat microbiana. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
1: O sigui, que... L'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una mica de pell de lleopard, no?, que és una formació determinada d'uns minerals, no?
0: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu,
1: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre, diguem.
0: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, els Mars Attacks, eh?
1: Que, de fet, deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem de, també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
2: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Humanets Verds i tot això. I dius, home, també imagina't, estàs allà, Sant Toni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida. Vés a saber
1: com.
2: I la tens al davant i has de quedar bé, més ets català, tens aquella necessitat de quedar bé, i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
1: A veure.
2: La gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar una mica com... No sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
1: No és el cas. M'he estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí, encara.
2: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, però són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar, el nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. Uh-huh. O sigui, nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació, això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers.
1: Clar.
2: Que difícilment es repetirà en un altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobaries allà a Salou i no sabries ben bé què dir-li.
1: No, segurament, tu has començat dient, clar, som catalans, per definició, el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt, sí. I molt a poc, no?
2: Home,
0: sí.
2: Evidentment.
1: Perquè segur que ens entenen,
0: sí, sí. ¿Me entiendes?
2: És bàsic.
1: Sí, sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem, repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del
2: sí.
1: Tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun, a veure... Com ho veus tu? Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
2: piràmides, i ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folklòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat, suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca, suma i... Sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua...
1: Això.
2: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
1: Tot això ho ha fet ET.
2: Pel mig.
1: Vale.
2: Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva. Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. La tenim cap a altres continents i també la tenim cap al passat.
1: Hi ha gent que especula, vols dir, no?
2: Sí, quan tires enrere la història d'Europa hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar unes certes coses allà una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? I com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això, tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, si vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres. Clar. També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis han intentat fer reconstruccions de com realment tenien uns bons sistemes hidràulics molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per reconstruir les piràmides.
1: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí, etc. No?
2: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és... Jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé, més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podem concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a amuntegar pedres. Sí, em costa. No.
1: Això és un tema... Sí, ben, escolta, no saps mai. Els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa. Que abans... ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi han hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi han hagut maneres solvents i serioses de buscar vida extraterrestre. És cert, oi? Home. Que sí que hi ha diversos projectes i...
0: Home, i tant. I tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim, sí, divulgador, astrofísic, brutal.
1: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec que està bé, és de justícia dir-ho.
0: I tant, i tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopi a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem. A veure
1: què passa, no?
0: A veure si passa alguna cosa. Això és com no sé, com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
1: És molt difícil, Jo crec
0: sí.
1: No, complicat.
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament són unes antenes...
0: Unes antenes parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet, Júpiter emet ràdio, els satèl·lits emeten ràdio, una ràdio emet ràdio, no? Partint d'aquí... Doncs van muntar el radiotelescopi de Recibo, a Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja, que
1: t'ho he passat. Sí, malauradament.
0: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
1: Un apunt una mica friqui. Sí. El telescopi de Recibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond,
0: en una escena
1: espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan. Ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi més enllà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar.
0: És brutal. Digues. També hi ha les imatges en directe de quan es va trencar aquest telescopi i es va ensorrar. També sap greu, perquè era una bestialitat. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor... Amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyal que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal wow. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar wow.
1: Ah, dius, una exclamació, no? Hosti.
0: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ondes. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
1: havia de ser propera.
0: Sí, havia de ser bastant propera. O
1: sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi
0: de la
1: pel·lícula.
0: No. Ara bé, aquí has de pensar quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal.
1: I
0: aquí
1: entra
0: l'equació de Drake. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu que, per exemple, l'equació de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale? Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, té en compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
1: Quasi res, eh?
0: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona habitable?
1: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
0: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple.
1: Està clar.
0: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser no ho voldrien.
1: No
0: potser
1: tots.
0: Es tanquen i no ho diuen.
1: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
0: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
1: I què sortia?
0: No, és clar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis. Però és clar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers de planetes.
1: És a dir, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
0: Ah, exacte, però clar. Penso una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta emissió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, esclar, s'està atenuant. Vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta emissió ara té 100... Si va ser el 1906...
1: 119
0: anys. És a dir, hem arribat a aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc en la nostra
1: galàxia. La distància còsmica és molt poquet.
0: Sí. És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord? Doncs, esclar... Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació potser va més doncs, durant amb els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
1: En qualsevol cas, si n'hi ha, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar, perquè la llum té una velocitat limitada, no?
0: Ah, exacte. Aquí hi ha el bo.
1: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
2: Home, és un superclàssic, l'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, et coincideix el tema de l'Àrea 51 amb el mític moment de Roswell. Això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'Àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'Àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I, bé, el que passa aquí és que com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'Àrea 51, justament, és un espai on durant molt de temps sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà, i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'Àrea 51, que, sumat a tota la gent que s'acostava per allà, perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que m'ha cridat l'atenció.
1: Però aquest... Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo en directe... Bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
2: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'àlien de Roswell dins de l'Àrea 51, que es veia, bueno, una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable, i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
1: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, Pepe Navarro i aquesta gent, socant i pa, amb aquest tema.
2: Sí, sí. I per tancar el tema de l'Àrea 51, sigui, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA, i uns anys abans també de Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit, de coses.
0: De dibuixos, d'esquemes.
1: Esquemes, això.
2: Senyors molt alt i cases, sí. Clar, molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun lloc.
1: Del xèrif.
2: He vist això, li diuen, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sabut trobar-hi res.
1: Res,
2: que relacioni amb l'Àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els
1: interessa. Jo ara t'anava a dir, t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
2: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje corbata negra, amb unes ulleres de sol.
1: Són en terra morts,
2: Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. Jo m'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hauria agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
1: Letizia, des d'aquí una abraçada, per cert, si ens escoltes...
2: Sí, tot el
0: respecte. Sí, tot el respecte.
2: Respecte infinit cap a l'Etitxa.
0: Exacte.
2: S'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix una mica com el... Es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, un controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió ovni, d'això. Doncs si veus un ovni, apareixerà un... Encara que estiguis a això, em fa gràcia, eh? Allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'èlit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
1: Sí. Poc pràctic, diguem.
2: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, no sé, agafeu la història d'Argentina i segur que històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però, bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet de... Sí. D'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per mica per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
1: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a cert comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
0: Mira...
1: Jordi, sí. Seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
0: Sí.
1: Però, per exemple, hi ha, i a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager,
0: mira,
1: perquè em sembla que alguna cosa hi ha.
0: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977. Són dues sondes bessones, es van llançar amb un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
1: Uh-huh.
0: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant,
1: o sigui, és
0: que
1: el primer objecte humà, no?, que surt, uh-huh, del sistema solar, eh? Això té molt de mèrit.
0: Exacte, el 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar, pràcticament un dia llum. Això és molt.
1: Déu-n'hi-do, eh? Clar, ja quan et poses bestial. Nerviós quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
0: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida. Uh-huh. Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Com un disc de vinil.
1: No sabia que era d'or.
0: Sí, és d'or, se'n diu el Golden Record.
1: Quin gasto, això.
0: Sí, és gros, si el busqueu per internet, allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
1: I amb què el fas anar? Perquè, clar, on el poses?
0: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap.
1: Mhm. Uh-huh.
0: No els entenc, és impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
1: Clar, perquè... si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull, et sembla un garbuig incomprensible,
0: un jeroglífic,
1: no sé, un ésser... extramundà, extraterrestre, que com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals té.
0: Però li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que assenyalen, doncs són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha un altres que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Uh-huh. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola.
1: Uh-huh.
0: Doncs allà, hola, namasté. Uh-huh. Tot això. 55 idiomes. El català, evidentment, no hi és.
1: No fos cas.
0: També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, i en Chuck Berry, o el petó d'una mare.
1: Per exemple, això, per una diguem-ne, una raça o una espècie de terrestre, pot sonar com un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden
0: orelles,
1: percebre, no? Clar, no ho sabem.
0: Sí, exacte, és molt raro. Clar, també inclou això, aquestes instruccions per reproduir-lo, assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
1: Està clar.
0: Però aquestes instruccions, clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no tenen, no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
1: Segur.
0: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
1: Sí, sí.
0: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, eh? No soy prou.
1: Clar,
0: no hi ha
1: tot
0: cap
1: això,
0: imatge.
1: Tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, en fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir de...
0: Estan fets en aquest sentit.
1: No?
0: Sí, sí, estan fets en aquest sentit.
1: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
0: Ho ets, perquè...
1: Ho ets, en formes part? Ets
2: bueno,
1: un dels...
2: Bueno, sí. Clar, podria.
1: Supernumerari? Podria.
0: Sí, sí.
2: O sigui, si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
0: Ah, jo, és un centre de poder, tu.
2: Sí, sí, bueno. Una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver... desxifrat el disc de les Voyager, s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no poden fer millor?
0: O sigui, sí, aquesta, això és... Sí,
2: sí, governen el món i això és l'únic que els hi surt?
1: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
2: Sí, no sé, la R3, o sigui...
1: Rodalies, traslladat... per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
2: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens? O sigui, estàs com a classe dirigent...
1: Hi ha algun dèficit aquí, sí. Això també tens raó, és veritat. És veritat.
2: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses. O sigui, primer, imaginem que això, que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres, el que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no...
1: No hi havia
2: sempre
1: caigut,
2: poden respirar i tot això, sí.
1: Té sentit, clar.
2: Però hi ha una que m'encanta i... Això se li podia dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
1: Ah, home, molt bé.
2: Que té moltes vessants, però una és... Hòstia, han arribat aquí uns... En algun moment de la
1: no
2: humanitat
1: gaire,
2: han arribat uns...
1: Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Si poses una mica de llum,
0: jo m'imagino rèptils amb una màscara humana o...
1: No ho tinc clar,
2: Té moltes variants, O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils.
1: Ah, els nostres.
2: Que s'han transformat en humanoides.
1: Ah! No cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
2: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant,
1: bueno,
2: bastant diferent de la nostra.
1: Bueno, són com els de la sèrie, no? Els de UB.
0: Sí. Ah, té molt
2: ruixat. Hosti, com governaria un rèptil? Això, no sé si us heu preguntat mai.
1: A veure,
0: hauria de fer anar...
1: No,
0: la temperatura
1: gaire, però...
0: de les cases seria clau, perquè si van a baixa temperatura només tindran femelles, no?
2: Sí, sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant. O sigui,
0: a veure.
2: Ostres, primer... També hi ha una línia que és que són híbrids. de rèptils humanoides.
0: La hibridació existeix.
2: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils, podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits, barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre, això és com un híbrid. Oh, però tot cas, és complicat, perquè...
1: No sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
2: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere i entremig, diguem que l'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual cosa, aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
0: Ah, sí, clar, si estem no governats per gent amb...
2: Clar. No, clar, ni moral ni planificació.
1: Clar, llavors, sí. Donald Trump el tema estaria aquí, diguem.
2: Sí. Entenc. Aquí, punt a favor dels reptilians.
1: Mini punt. Està bastant
2: després,
1: bé, sí.
2: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors, és una pregunta m'ha portat a reflexionar un cantó, una mica.
1: No és descartable que estiguem dirigits per aquest senyor, per aquests éssers, perquè, efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però, per altra banda, biològicament, és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però, escolta'm, també van contra de la humanitat.
2: Tot porta a pensar que són uns governants... Ja. Sí, tot porta... Tot porta pensant en uns governants una mica lamentables, eh? Llavors, clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
1: Tens raó. Això, quan hi poses el focus una mica, o la lupa, sempre tot falla una mica més, eh? Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això, i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer. Potser ho farem, eh?
2: O no
1: ho sé, ja ho veurem, ja ho veurem. És interessant, realment hi ha molta literatura al respecte.
2: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell i ho va documentar.
1: Sí, però no li feien cas. Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell i com no el creien i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari.
0: Ara, dient això que dèieu de programes possibles, el de la Terra plana, quan el farem?
1: En tot cas...
2: Escolta, que jo el tinc fet, ja,
1: En tot cas, jo crec que ara és el moment d'arribar a la secció dels invents, els invents estrafolaris, que és la secció pilotada pel nostre tècnic i enginyer galàctic particular. En Xavi Gorro, des de Roses, que jo crec que és on sembla que l'últim ovni va aterrar directament al pati del seu estudi de gravació. Llavors, escolta'm, Xavi, què dius? Què ens expliques? Què ens expliques des de les altures?
3: No, només dir-vos que aquí a Roses tenim una base militar que controla el tràfic aeri del sud d'Europa, diguem. Per tant, si en un lloc s'ha datat un ovni, és aquí.
1: Home, no. Això ho tens molt a prop, eh? I has anat mai a treure el nas o no?
3: No.
1: Home...
3: Volien... Bueno...
1: Fer d'enviat especial en allà i...
3: Anàvem a fer-ho quan estàvem a l'Ajuntament, però va passar una cosa que es van fer fora i no vam poder anar-hi.
1: En tot cas, no cal que entris en detalls, eh? No fa falta que encara...
3: Tot i guanyar, encara...
1: Va, què ens portes avui d'invents d'invents impossibles.
3: Doncs va, avui farem una prèvia primer, perquè m'ha agradat molt que parléssiu del cas Manises, tot i que heu parlat molt poc, i tu, Sergi, ho has insinuat com una conspiració, com una cosa falsa, o com un invent de l'Iker Jiménez.
1: No, jo no he dit res, jo no he dit res.
3: Però t'he de dir que el cas Manises és l'únic cas que ha estat reconegut com l'únic fenomen ovni que un estat ha reconegut com a tal. Per qui no sàpiga què és, això del cas Manises va passar la nit de l'11 de novembre de l'any 1979, quan un avió que feia la ruta Tenerife-Barcelona va haver d'aterrar d'emergència a l'aeroport de Manises, l'aeroport de València, perquè el capità de l'avió va veure unes llums vermelles estranyes que s'apropaven a l'avió i que ni ell podia contactar amb aquestes llums, ni el control aeri, ni sabia el que era, ni esperava resposta. Aquest comandant de l'avió, que es diu Francisco Javier Lerdo de Tejada, va demanar això al centre de control de l'aeroport de València, que el deixin aterrar, bàsicament perquè s'acostava un objecte, unes llums, que no tenia identificades, i que no sabia el que era. I com que el centre de control de l'aeroport tampoc sabia el que era, van trucar a l'exèrcit. L'exèrcit va desplegar un caça per intentar interceptar l'objecte aquest. I el capità, que era un senyor que es diu Fernando Cámara, que es va enlairar de la base de Albacete, de Los Llanos, va contactar amb l'objecte. No va contactar, el va identificar, el va veure, el va poder veure, però quan va aparèixer també en el seu radar, però quan va intentar contactar amb ell, aquesta cosa, aquestes llums, van desaparèixer sobtadament. I això va provocar que el Ministeri de Defensa obrís una investigació, l'informe va quedar classificat, però l'any 94 es va desclassificar. I el podeu buscar, ja és l'expedient del 79.511.
1: Ho tens controlat, sí, així m'agrada.
3: Ho tinc controlat perquè ho he buscat. I allà hi ha una frase, que la frase és la que dona nom a aquest fenomen com a l'únic fenomen ovni que reconegut per un estat, que és que la conclusió d'aquest informe va ser que el fenomen observat no ha pogut ser identificat com a cap aeronau coneguda. Per tant, si no és cap aeronau coneguda, és un objecte volador no identificat.
1: És un objecte volador no identificat, efectivament.
3: Per tant, diguem que
1: Fanis, sí, sí.
3: Exacte, aquest és el primer objecte ovni que reconegut per un estat.
1: I l'estat havia de ser l'estat espanyol.
3: L'estat havia de ser l'estat espanyol. També s'ha de dir que aquest fenomen potser eren les llums d'un abocador que hi havia per la zona.
1: Però no treguis la màgia, que no ja, ens espatlli bueno, el titular. Per altra banda, em sembla, si no recordo malament, que a l'expedient hi havia fins i tot alguna de les gravacions.
3: Sí, hi ha la gravació del
1: seguiment, oi?
3: Exacte, de la conversa entre l'aeronau, l'avió, diguem...
1: La torre de control.
3: Exacte, torre de control, que intenta parlar amb el bitxo aquest.
1: Espectacular, en tot cas, però, en fi, queda aquí com una cosa que no es va saber explicar ben bé del tot.
3: Sí, però bueno, avui anem a coses més grans.
1: Va.
3: Perquè avui us explicaré un invent que és un raig làser gegant per comunicar-se amb extraterrestres.
1: Ara anem bé.
0: Sí? Ara.
1: Ja era hora que algú inventés alguna cosa que fos necessària.
0: Que tingui que és útil.
1: Sí. És útil i segurament baratíssim. Aviam.
3: Sí. Va, bàsicament, la ciència que porta... Jo ho he estat comentant amb vosaltres. La ciència i la humanitat porta anys intentant contactar, no, amb éssers d'un altre planeta. O sigui, on tenim prou contactar amb nosaltres, o hem de parlar amb gent... ja som raros nosaltres, imagina quan deuen ser raros extraterrestres, també us ho dic. Però bueno, una de les dèries de la gent és buscar vida intel·ligent fora de la Terra, potser perquè la Terra, com que no n'hi ha gaire, doncs intentarà buscar-la fora. Ho he explicat, s'han fet diferents invents, com per exemple enviar a l'espai caixes amb diferents idiomes, codis binari, música, artefactes durant missatges, etc. Però dos estudiants del MIT, que és el Massachusetts Institute of Technology dels Estats Units, van proposar, perquè no ho han pogut arribar a construir, una idea que ha estat reconeguda mundialment, l'únic que, bueno, una cosa una mica estrambòtica. Els estudiants es diuen James Clark i Kerry Cahoy. I aquests nois, diguem, aquesta jovenalla, van tenir la brillant idea de crear una mena de far gegant que serveixi d'atracció els possibles extraterrestres amb la idea simple de que vegin una llum que arriba al seu planeta i diguin, doncs anem a veure què hi ha cap allà.
1: Ja, clar, com allò, quan vas a la carretera i veus com de la discoteca, no?
3: Sí.
1: No sé si es fa gaire això ara, però...
3: Discoteca, altres llocs fiquen llums perquè hi vagis.
1: No, però, bueno...
3: Ja saps.
1: Sí, home, però és una, altra història, em sembla. Bueno, va, endavant.
3: Bueno, atreuen gent, diguem. Bàsicament és com fer... quan fiques llums a l'estiu, a la gent que teniu pati, vosaltres que sou de zona així, Catalunya interior, segurament teniu masies i patis, sí, sí, possibles.
1: Vaja, doncs la carrera, si no...
2: Sí. 10 o 12, més o menys.
3: Doncs fiqueu allà, fiques una llum i que venen tots els, diguem, els insectes per la llum, no? Doncs aquests nois més o menys volen fer això, però més extraterrestres. Val? Bàsicament, aquests nois que volen crear una espècie d'halo de llum, o sigui, com deia, una espècie de far gegant que projecti llum per guiar els extraterrestres cap a la Terra. Però, clar, això té una sèrie de problemes, perquè, clar, el raig aquest, segons han calculat els mateixos inventors de l'objecte, es calcula que ha de tenir una potència d'entre 1 i 2 megawatts, que això equivaldria a tenir 33.333 bombetes a 60 watts, totes apuntant al mateix lloc cap al mateix lloc, que això crearia molta llum. Això s'hauria de projectar, aquesta llum, s'hauria de dirigir des d'un telescopi gegant, aquell que els ocupa una mena de telescopi gegant, que ells calculen que tingués entre 35 i 40 metres. Per fer-vos una idea, com la senyal del Batman a les pel·lis, però a l'oestia.
1: Sí.
3: Clar, això hauria d'anar dirigit cap a l'espai i intentar dirigir-ho cap a una zona on es cregui, o no a l'atzar, sinó estudiar i mirar cap a un lloc on hi hagin els exoplanetes.
1: Un planeta que pugui semblar, no?
3: Exacte, exacte. Mm. Però, clar, aquí hi ha un altre problema, perquè quina és l'estrella més brillant del nostre sistema solar? El Sol, que brilla molt.
1: Sí, sí,
3: doncs
1: clar.
3: Aquest telescopi, diguem, aquest telescopi làser, hauria de ser molt més visible que el Sol, perquè el Sol no hauria de tapar-lo. Això significa que la llum que ha de crear seria tan gran que el làser superés el mateix Sol i que els marcianos, diguem, els extraterrestres, no s'equivoquessin i en vez de venir a la Terra anessin al Sol.
1: Ja.
3: Però clar, què passa? Que hi ha un problema, que hi ha l'atmosfera pel mig. I què fa? Que l'atmosfera per cas dispersi la llum del Sol. Per tant, això s'hauria de crear des d'una muntanya molt alta, no sé si l'Everest, però algo similar, on fica aquest telescopi i així, doncs, la distància que hi ha entre l'atmosfera i la on doncs surt la llum és mínima i, a més, això no faria problemes als veïns de la zona on estigui aquest telescopi, perquè imagineu-vos, molestaria una mica.
1: Que ens hi vas posant problemes, eh?
3: Bueno, sí, sí. No, aquests problemes els han ficat ells mateixos quan van crear la teoria, eh? O sigui, aquests nois van crear l'invent...
1: Però llavors, no, igualment, si ja hi ha el Sol, que ja és prou brillant, diguem, per què s'ha de fer un altre llum? Vull dir, se suposa que voldrien enviar algun tipus de missatge des d'aquí.
3: No. Ells volen fer una llum.
1: És un far.
3: Ells volen fer, sí, ells volen fer un far.
1: Llavors podrien fer anar al Morse, però esclar, els tios de l'altre cantó no tenim ni punyetera idea del codi Morse, no?
3: Clar, bueno, no sabem si els extraterrestres parlen Morse o no.
1: Clar, per això, jo ho veig una mica... Ja, jo hi veig buits aquí, eh?
3: Sí,
0: però que a més a més has de dirigir la llum cap allà, vull dir, si et desvies una mica ja no et veuen.
1: I tot el dia i tota la nit. Vull dir, quantes centrals nuclears... Sí.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents d'una reunió entre Educació i els sindicats convocants a la vaga per valorar l'última proposta que el departament ha posat sobre la taula. De moment han sortit i han tornat a entrar, han fet un recés. Sembla que no hi ha consens. Allà hi ha la nostra companya d'ETV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
6: Bona tarda. Sí, els sindicats en aquests moments ja han tornat a entrar a reunir-se de nou amb la consellera després d'haver fet aquesta pausa pocs minuts abans de les 7 del vespre perquè no s'estava arribant a cap acord. En aquest interval s'han agrupat per plantejar una contraproposta i presentar-la al govern. Ja han dit que per part seva es quedaran aquí el temps que sigui necessari per tornar a seure's i arribar a una entesa. Recordem que el punt principal del debat són els salaris, però entre la resta de propostes de millora també es plantegen la baixada de les ràtios, més recursos per a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Amb tot, els sindicats remarquen que, com no s'està arribant a bon port, continuaran en peu les jornades de manifestacions de demà a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
5: Moltíssimes gràcies, Andrea. Doncs ja ho sentíem, una reunió que sembla que va per llarg i que de moment no té entesa. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província, té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquesta mena. Laia Bonet és primera tinent d'alcalde.
4: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
5: I nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat i demanar responsabilitats. Aquest matí ja s'han reunit unes 500 persones concentrades davant de l'Ajuntament per fer un minut de silenci, aquest petit homenatge a aquesta dona que va morir a ganivetades a un carrer de Figueres. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas. I acabem amb nom propi. Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva, que és alhora el seu debut en la direcció d'un llargmetratge. L'obra és una de les 7 produccions catalanes projectades en aquest certamen.

0: Mantant ja fa uns anys des de l'atenció primària i des dels centres hospitalaris. Per això avui la persona que ens acompanya és la infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet, Mar Bodes. Hola.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Com us dèiem, la nostra convidada avui és Mar Bodes, infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet. Benvinguda al Fem Salut.
2: Hola, moltes gràcies.
0: Anem a parlar d'això, d'aquest model esglaonat que la Mar ens ha dit. Bé, ja fa un parell, tres d'anys que s'està implementant i potser està bé explicar-ho també perquè la ciutadania sigui conscient, no?, de com funciona i que tinguem allò clar, que estem atesos si tenim allò un trastorn mental, tant sigui des de la primària com des dels centres hospitalaris, no? Com funciona aquest model? Per què diem allò model esglaonat, primer de tot?
2: Vale. A veure, el programa de col·laboració amb la primària és veritat que porta molts anys, però ha anat evolucionant i inclús canviant de nom. Parlem de l'any 2005, aproximadament, que ja es feia aquest tipus d'atenció en col·laboració amb l'atenció primària. En aquell moment es deia programa de suport, PSP, programa de suport amb la primària. I fa des del 2003 o així, li han canviat el nom amb una revisió per part del Pla Director de Salut Mental i del CatSalut i de la Direcció d'Atenció Primària i Comunitària, i ara es diu el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària, basat en un model esglaonat. El que significa és poder oferir una atenció a la persona, família, que té un problema de salut mental d'una manera integral i col·laborativa entre tots els serveis que treballem per l'atenció a la salut mental de la nostra població de referència.
0: Així d'entrada, sense entrar en detall, que ara entrarem i ens ho explicarà la Mar, un diria esglaonat, vol dir allò, doncs esglaons, no?, en segons de, no sé si és el nivell de gravetat o en funció dels professionals que ens han d'atendre. Què vol dir,
2: no,
0: esglaonat?
2: Pues el que has dit primer, Emma. En funció del nivell de gravetat i la complexitat que presenta la persona. El programa i el model esglaonat el que pretén és apropar l'atenció a la persona al màxim possible i que tots els professionals estiguin treballant d'una manera coordinada i en col·laboració. Per tant, el nivell esglaonat es divideix en 5, com en 5 esglaons. El primer esglaó treballaria més la part de promoció i d'educació sanitària. El segon esglaó és una part ja més de prevenció, una prevenció indicada, una prevenció cap a evitar i malalties i malestars emocionals. El tercer esglaó ja comencem a parlar una mica d'un trastorn mental lleu o moderat, però que encara no té una afectació funcional molt greu. El quart esglaó ja és un trastorn mental més moderat amb una afectació funcional. I el cinquè esglaó és un trastorn mental greu, CB. Aquest model esglaonat és per totes les edats, és tant per infantil juvenil com per adults. El que es vol és atendre la persona en tota la seva etapa del cicle vital. I també la diferència ja no només és la gravetat i la complexitat, sinó també el lloc on s'intervé i els tipus de professionals.
0: Diríem, sense ser professionals, que el quart i el cinc, i el cinquè seria centre especialitzat, no?, d'atenció de salut mental.
2: Bueno, ens quedaríem només amb el cinquè.
0: Amb el cinquè.
2: Sí.
0: Tota la resta serien atenció primària?
2: Exacte. I comunitat. Uh-huh. El nivell 1 inclús seria comunitat, programes preventius, municipals, d'educació sanitària, bueno, més que preventius, de promoció de la salut mental i evitar malestars. El nivell 2, 3, 4 és un nivell d'atenció en el centre d'atenció primària. Els professionals ens desplacem allà. avui jo ara vinc de fer PCP a Parets, per exemple. I el mateix equip de l'especialitzada anem a visitar el centre d'atenció primària, un psiquiatre, psicòloga i infermeria, en el cas del nostre territori.

0: territori.
1: Mm-hmm. És a dir, anem a explicar jo pas per pas cadascun d'aquests esglaons. Hem dit allò, el primer és de promoció i educació, i que poden ser doncs aquestes intervencions que fins i tot a nivell d'ajuntament, no? L'àrea de salut pública, poden fer xerrades, no? O fins i tot els propis centres d'atenció primària de vegades promouen aquestes xerrades o participen d'entitats. Això seria el primer nivell.
2: Exacte, no? Sí, sí.
1: I que per això s'adreça a tota la comunitat.
2: Exacte.
1: Perquè en salut mental sempre es diu, no? Tots podem en qualsevol moment patir un trastorn de salut mental, sí, amb la qual cosa cal estar, no?, informats. La millor manera d'afrontar un trastorn és tenir la informació.
2: Tenir la informació i que la nostra comunitat, el nostre poble, el nostre barri, el nostre veí, doncs que tothom puguem ser recursos actius salutogènics, que podem ajudar a evitar malestars emocionals, perquè depèn com els centres que tu tinguis a un determinat poble, depèn de la sensibilització i com parles sobre l'estigma en la salut mental, doncs tot això també fa que la comunitat, el poble, el barri, doncs generi una major sensibilitat cap a aquest problema que a tothom li pot passar i probablement pugui passar al llarg de la seva vida.
1: Aquest seria el primer esglaó. El segon hem dit que és la prevenció, que anirien com molt vinculats, no?, molt lligats a l'1 i al 2.
2: Sí.
1: És a dir, a través de la informació, d'oferir aquesta educació, el que estàs fent és treballar en la prevenció, no?
2: Exacte. El segon esglaó és un esglaó on ja podem veure perfils més sensibles, perfils de, o persones que per determinades circumstàncies, com sabem, la salut, però sobretot la salut mental, està molt determinada o influenciada per elements que no són sanitaris, elements econòmics, socials, de vivenda, laborals. Llavors, hi ha determinats perfils de persones que ja poden ser de major vulnerabilitat. El tema de persones a nivell socioeconòmic molt empobrides, sense un habitatge, població immigrant, dones en situació de maltractament, on possiblement no han manifestat o no han presentat cap problema. Però tu ja estàs en un centre sanitari, l'estàs visitant per alguna altra situació i penses que pot tenir un nivell de vulnerabilitat important. Llavors aquí treballes molt la prevenció.
1: Això són els centres d'atenció primària, entenem, allò els professionals de la primària, els que detecten aquestes situacions?
2: Bueno, serveis d'atenció primària, tant de salut com socials. Socials també, com treballem en un model molt integrat entre serveis sanitaris i socials, poden detectar molt també serveis socials. I a nivell primària, pues, per descomptat, perquè és com és la porta d'entrada al sistema sanitari on tots nosaltres ens adrecem quan passa qualsevol cosa. I a vegades anem allà perquè tenim un mal de panxa, però darrere hi ha un trasfons i el professional ja ha d'estar format per fer una exploració més enllà del símptoma que t'està explicant, sinó veure quin és el nivell de vulnerabilitat física, psicològica, emocional, social de la persona. Per tant, poden detectar. Sí, sí.
1: Hem dit que el tercer esglaó seria ja un trastorn lleu. Aquests trastorns lleus els podem allò posar una etiqueta o no?
2: Bueno, aquest model que estem explicant, esglaonat, és un model que està recollit a la bibliografia, és un programa redactat, escrit, i que tothom el pot trobar sí, en qualsevol recerca bibliogràfica o per internet. I en nivell 3, 4 i 5 ja, de moment, està categoritzat per una sèrie de diagnòstics o problemàtiques o situacions que poden estar passant. I sí que és veritat que si tu obres la guia trobaràs en el nivell 3, 4 i 5 una sèrie de diagnòstics. Des de més lleus a més greus. Però és veritat que no ens hem de quedar només amb el diagnòstic, sinó hi ha una valoració clínica darrere que també pot indicar una major o menor complexitat.
1: Clar, això li anàvem a dir allò a la Mar Bodes. Recordem que és infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults d'aquí de la Fundació Sanitària Mollet. I, clar, podríem dir que una depressió podria ser lleu, però també podria ser d'on saber, no? En funció... Ho diem perquè hi ha alguns trastorns mentals que els banalitzem molt, no?
2: Sí.
1: Els tenim allò tan incorporats en el nostre dia a dia que igual diem de forma col·loquial tinc una depre, no? I li treus importància, però igual si grates una miqueta més te n'adones que aquella persona és una depressió que li està provocant allò fins i tot a nivell funcional, no? Del dia a dia li pot afectar.
2: Exacte, per un diagnòstic no determinar tampoc exclusivament la gravetat. Hem de mirar altres elements i factors com el nivell de funcionalitat que té aquella persona, el nivell social, la seva situació més, doncs el que diem, laboral, socioeconòmica, i per tant un problema que podem pensar o que nosaltres categoritzem més en un nivell 3-4 pot ser una ansietat. Doncs una ansietat que t'està limitant constantment cada dia, que et fa que no puguis aixecar-te del llit, doncs és una gravetat, té un nivell de gravetat major, superior. És veritat que si agafem el DSM-5, tu pots al final classificar el diagnòstic en funció d'uns criteris que ja marca. Una depressió lleu, doncs, té unes bases bibliogràfiques i científiques que fan dir que és lleu, si és greu, doncs és greu. Però per dir que una persona està en un nivell més greu o més lleu, no podem quedar-nos només amb el diagnòstic. Hem d'anar més enllà. I sobretot és mirar funcionalitat i com està impactant aquest problema al teu dia a dia.
1: Avui estem explicant aquest model sobretot perquè siguem conscients també, no?, de que el nostre trastorn, la nostra situació emocional, tant es tractarà a la primària com al centre hospitalari, ho diem perquè les persones de vegades allò diuen, jo em trobo molt malament però no em deriven allà on hauria d'anar, no? I sembla que no ens estiguin atenent tal qual nosaltres pensem que ens haurien d'atendre. I la Mar ho ha explicat molt bé al començament dient, jo vinc també d'un centre, no?, d'atenció primària, és a dir, que perquè no et derivem potser a l'hospital, no pensis que els professionals que som allà també ens desplacem als centres d'atenció primària i a la primària t'atendran igual de bé, no?
2: Exacte, correcte. El que es pretén amb aquest model és donar l'atenció que necessita cada persona en el lloc més indicat, el lloc ideal, i sobretot si està més proper al teu entorn habitual, doncs millor, al teu domicili, millor. Llavors, en tota l'atenció a la salut mental es donarà exactament igual, perquè és l'equip especialitzat que es desplaça al centre d'atenció primària, per tant, et visitarà possiblement inclús ara en el nostre territori la mateixa persona, inclús. O sigui, la mateixa infermera, jo ara estic visitant el CAP i ara per la tarda puc visitar aquí el Servei de Salut Mental. I després, i si és un equip d'atenció primària, estem constantment en coordinació i relació, que és el que, bueno, sempre hi ha millores per descomptat que es poden fer respecte a la coordinació i el treball col·laboratiu, però nosaltres, cada dia que estem allà, tenim un espai de reunió amb els professionals d'atenció primària. Això què vol dir? Que compartim dubtes, compartim els casos, és a dir, una persona que potser no ha arribat a un nivell 3 per com està funcionant, però el metge d'atenció primària o l'equip d'atenció primària té un dubte sobre el seu maneig, ens truca a la porta o tenim aquest espai de reunió que ho compartim, perquè potser no cal que ens derivi. Li fem un assessorament, fem formacions continuades perquè els professionals també d'atenció primària cada cop pues, tingui més eines de valoració, d'oferir recursos, i per tant ens retroalimentem en coneixements també, cadascú, és a dir, nosaltres anem allà a fer formació però ells també ens ensenyen a nosaltres.
1: En aquests equips són similars? És a dir, hi ha un psiquiatre, infermera, que hem dit allò, hi ha tres persones, no? Tres professionals?
2: Exacte. Ara mateix, qualsevol persona que vagi a un centre d'atenció primària en el nostre territori trobarà un psiquiatre, infermera i psicòleg que poden anar un cop a la setmana o cada 15 dies en funció de la població, les necessitats...
1: Que els psicòlegs serien aquestes referents a benestar emocional?
2: No.
1: Ho diem allò perquè fa uns anys que també es van incorporar aquestes figures i, a més, es fan treball en grup, no?, de determinades temàtiques. No sabíem si això forma part també dels equips de salut mental o no?
2: El REBEC, el referent de benestar emocional, exacte, forma part de l'equip d'atenció primària, està en el grup motor, que li diem, que si voleu ara us explico, i, però no és de, el psicòleg, és un psicòleg clínic que ve del centre de salut mental, no és el REBEC. Uh-huh. És un psicòleg clínic especialitat que ve de, del servei, també.
1: Doncs, ja que ha sortit el terme, anem a explicar què és això del grup motor, no, que
2: bueno,
1: tenim.
2: El grup motor és un espai, un recurs que tenim també, doncs, per encara reafirmar més o poder treballar d'una manera més intensa tota la coordinació. Llavors, en aquest grup motor estaria el referent de salut mental per part d'atenció primària, que habitualment és un metge, metgessa, una infermera, el REBEC i treballador social, i també hi ha habitualment un referent administratiu, i després estem els professionals referents de salut mental, que hi anem. Llavors, són trobades, espais de reunions que fem de forma, bueno, mensual, bimensual, per millorar aquest tipus de programa i de model, veure que on tenim més mancances, on tenim coses que es podrien potenciar, que és el que està funcionant bé, perquè, bueno, i per poder fer avaluació, formació, detectar quina formació necessitem i com avaluem indicadors, perquè al final és un model que s'ha d'avaluar, s'ha de fer un seguiment per veure també si és efectiu.
1: De fet, allò quan es modifiquen, no?, les maneres de funcionar, i ara estem parlant d'aquest model que s'ha implementat fa 2 o 3 anys, no?, aquest model esglaonat, és per millorar l'atenció a la ciutadania, també la situació, entenem, dels propis professionals, i potser també perquè hi ha més demanda en el que és l'atenció a la salut mental.
2: Sí, sí, en resum, és clar, una millora per tothom, però sobretot és una millora per l'atenció a la salut mental de la població. Sí que hi ha un augment, hi ha un augment de certes patologies, però sobretot era un augment de certes patologies, el que diem que a vegades no hi ha una afectació funcional tan greu, o el que no li diem trastorn mental sever. Per així, per entendre'ns, un trastorn mental sever, potser una esquizofrènia, una psicosis, certs trastorns bipolars, però sobretot hi ha hagut un augment molt important de trastorns de la emoció, trastorns d'ansietat, de depressió lleu, i per tant s'estaven atenent en els centres d'atenció especialitzats molta patologia que es podia donar un altre tipus de resposta. I realment l'atenció especialitzada del nivell màxim, nivell 5, deixar-ho per a aquella gent que realment necessita aquesta intensitat, i ja no només per intensitat, sinó per, bueno, per, potser té altres necessitats, i ara ocupaves més espai amb una patologia una mica més lleu. Llavors ha intentat com endreçar tot el que fem des de, i treballar com un equip coordinat. I endreçat ha sortit aquest model esglaonat.
1: Dintre d'aquest augment de la demanda per part de la població, no?, en temes de salut mental, es parla molt del jovent. No sé si això també aquí en el territori s'ha detectat, que hi ha doncs, això, una necessitat més imperiosa que amb altres estadis de la nostra edat vital, no sé, no?
2: Sí, és veritat que encara que nosaltres des de la Fundació Sanitària tenem persones a partir de 18 anys, però treballem també per proximitat física molt de la mà de Sant Joan de Déu i dels equips d'infantó juvenil, i sí que també hi ha una problemàtica que ha anat augmentant de malestars emocionals, potser. Ja no parlarem, si volem, de patologies, que també, però quan parlem de nens, de joves, està bé parlar de malestars, de trastorns, abans de patologitzar el que està passant. I també funcionen amb aquest mateix model esglaonat. També es desplacen, ells ho podrien explicar en un altre moment, als ambulatoris a fer aquesta atenció i per posar una mirada molt especial amb el que tu estàs comentant ara, de certes problemàtiques que ja arriben els pediatres i després dels 15 anys passen al metge d'atenció primària en adults, i que poden començar a detectar malestars i que a vegades no tenen eines suficients per saber com atendre, aquests joves, aquestes famílies, perquè hi ha una intervenció familiar molt important i, per tant, aquests professionals de l'especialitzada també es traslladen per donar aquest suport.
1: Entenem que els professionals de la salut han esdevingut o han de ser grans escoltadors, perquè pel que ens està comentant Mar Bodes, evidentment és a través d'aquestes converses, no?, d'aquesta escolta activa, que sovint doncs, es pot detectar a temps i prevenir un trastorn que vagi a més. No?
2: Totalment, Emma, has dit el que la clau.
1: Potser el que els hi manca és temps per poder-se dedicar a aquesta escolta activa, però m'imagino que és una de les feines que tenen ja no només els professionals de la salut mental, sinó tota la resta, no?, que comentàvem. Jo potser amb una visita rutinària d'un control que et fa l'infermera, aquesta escolta activa pot detectar, no?, si aquella persona potser ho està passant malament i no li aniria pas malament algun d'aquests recursos que té la sanitat. No?
2: Sí, sobretot això el que tu has dit, el que volem és fer prevenció, evitar cronificar, detectar molt a temps quan està passant alguna situació que pel que sigui, ja sigui social, però que ens està impactant molt a la nostra salut mental, detectar-la i poder tractar-la. En el tractament, lògicament, una part molt important és la valoració, l'anamnesi, que li diem, no?, fer una exploració, i per fer una bona exploració has de fer una bona escolta, una escolta activa, però també saber què has d'explorar. Per això és molt important la formació, que és el que és un altre dels punts claus d'aquest programa Esglaonat, de formar en un temps que tenim de visita, què són els aspectes clau que hem de preguntar, que hem de saber per determinar si està passant alguna cosa, més enllà del que pot passar d'un malestar a la vida, perquè també hem de parlar, que ho hem dit moltes vegades, que en el nostre dia a dia ens passen moltíssimes coses que no són patologies, que són malestars de la vida i que moltes persones ja tenen eines i no necessiten, i tu els hi pots oferir, no, gràcies, però jo ja tinc eines pròpies i recursos i ja faig front al que m'està passant. Però fer una bona exploració, una bona anamnesi, és veritat que els tempos ja ens agradaria que puguin ser, que siguessin una mica més amples, però bueno, en aquest temps has de tenir clar les coses que has de preguntar, que has d'explorar, perquè potser la persona et ve manifestant nosaltres, perquè quan ja ens ho deriven ja sabem que hi ha un patiment darrere emocional, però potser un metge d'atenció primària, doncs el que diem, li fa mal al cap. Oh, veu pacient.
1: Està passant coses, no?
2: Li fa mal, és una sintomatologia física, molt habitualment darrere una sintomatologia física hi ha un malestar emocional. Per tant, has d'explorar una miqueta. Després hi ha uns símptomes doncs molt evidents, no? I a més, quan una persona té certes emocions molt afectades, no?, doncs ja ho veus com més clar. Però si no, has de saber explorar molt bé.
1: Un altre dia parlarem d'aquestes exploracions, però ara se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies a Mar Bodes per haver-nos explicat aquest model Esglaonat, perquè tenint la informació també la ciutadania sap millor, no?, de quina manera som atesos per part de la sanitat pública. Fins una altra, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peyu, Peyu.
2: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

eyes so hard to beat.

0: Què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, el Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gent vient de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde noi.
3: Ai, sí, que estarà l'Orfeu català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on ponem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim diumenge, l'espai de la Coromina del Bac de Sant Joan de les Abadeses acollirà la 20a edició del Mercat del Trasto, que se celebra un parell de cops l'any i, per tant, ja fa una dècada que va aterrar al municipi. Sentim l'alcalde Ramon Roquer, de més, parlant de la importància d'aquest mercat.
2: De fet, el Mercat del Trasto va començar com una iniciativa d'aquelles que no saps molt bé el recorregut que tindrà ni l'acceptació que tindrà, però molts anys s'ha consolidat. Segurament el fet de només fer-lo dues vegades a l'any, a poc ha crescut en parades, ha crescut molt, sobretot molt en nombre de visites, compradors i per tant contents, perquè quan s'organitza una activitat, sigui la que sigui, aquesta va molt vinculada a la promoció econòmica, el reforç, no?, de l'apoderament del poble en quant poder captar, no?, també activitats extraordinàries com aquesta, però també públic que vingui per l'activitat, però per altra banda aprofitin per visitar el poble, també doncs per què no, doncs per diumenge hi ha mercat, aquells comerços que estan oberts doncs que puguin tenir doncs un dia doncs més bo de caixa, no?
1: El mercat és un espai on donar una segona vida a mobles, llibres, estris, elements de decoració, peces de col·leccionisme i d'altres materials que poden trobar nous usos i propietaris. Aquesta aposta per la reutilització connecta amb la reducció de residus, l'aprofitament dels recursos i una manera de consumir més vinculada a la proximitat, l'intercanvi i la descoberta. Amb dues edicions anuals, una a la primavera i una altra a la tardor, el Mercat del Trasto ha anat creixent fins a convertir-se en una convocatòria esperada tant pels firaires habituals com per les persones que s'hi acosten a passejar, remenar i trobar-hi peces singulars. De fet, en les darreres edicions ha arribat a plegar al voltant de 4.000 persones en una sola jornada. La ubicació també ajuda que vingui molta gent, ja que està situat a l'entrada del municipi venint d'Olot Camprodon, i disposa de carrers amplis, espais oberts i zones pròximes que permeten ordenar les 300 parades que hi ha, els vehicles dels firaires i l'aparcament dels visitants. També hi participen algunes entitats del poble, però un dels factors que ha contribuït a consolidar la fira ha estat la presència de firaires especialitzats provinents de diversos punts de Catalunya, així com l'assessorament del brocanter olotí Miquel Gifre, que va ajudar a reforçar la xarxa de participants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla amb Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats convocants a la vaga ha acabat sense acord, però s'han citat per continuar negociant. Demà dijous i divendres el govern ha plantejat al sindicat, recordem-ho, concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord de Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements, a més d'incloure 2.405 efectius més al curs vinent. I el govern espanyol i la Generalitat han arribat a un acord per finançar l'ampliació del cos de Mossos fins a 25.000 agents al 2030. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que s'ha celebrat aquesta tarda a Madrid, ha concretat també algunes mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que és l'inici d'una nova etapa de relacions entre els dos governs.
2: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions.
1: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribatge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta manera s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 i entre 70 i 74. Serà implantació progressiva. La mesura respon a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen a dones menors de 50 anys. I encara continuem més notícies. El 21 de juny, com a tard, Junts tindrà candidat a les properes eleccions municipals del 2027, després que els darrers dies el president del grup de Barcelona, Jordi Martí, hagi formalitzat que vol ser alcaldable i que el regidor Josep Rius faci un pas enrere. Els presidents del districte de Barcelona han passat a l'acció i s'han reunit amb el secretari general Jordi Turull per expressar la voluntat de, a la propera reunió de l'1 de juny, activar el procés per la tria de candidat. I el 27è Mercat de l'Audiovisual de Catalunya arriba al certamen després d'un any de sessions de treball dins del Mac Més i d'experiències al Mac Lab. La 27a edició i la de conèixer cap on va la comunicació de l'audiovisual, sobretot enguany amb el treball de la intel·ligència artificial, serà el proper 3 de juny.
3: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dimecres 20 de maig de 2026, sóc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú es fixi que ja han posat la placa de l'alarma al forn de l'Abadesa al passeig Comte Guifré, senyal que ja deu quedar poc perquè s'hi traslladi l'actual forn de Can Miqui. Aquest diumenge arriba una nova edició del Mercat del Trasto i n'hem volgut parlar amb un dels impulsors, el garrotxí Miquel Gifrà. Hola, Miquel.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia. 10 anys de mercat i quantes edicions?
4: Se n'hauran fet 19, perquè el primer any que varen començar el 2007

0: Sí, però els temps que seguir, doncs aquí intentem, vull dir que te puc dir que hi ha gent de tot Catalunya, t'ho puc dir perquè en venen aquest any hi haurà 6 parades de Lleida, 2 de Tarragona, i fins i tot també una de Huesca, un noi de Huesca que es diu Juan, i vull dir que ja és que, bueno, està bé el caràcter i que he voltat molt, també tinc que dir que he voltat molt.
1: Doncs ha estat un èxit.
0: Un poble com a Sant Joan, jo al principi no pensava pas que això tingui estat d'èxit, quan ho vàrem començar amb el Ferran, i el Ramon, dic, sempre són dir, no pensava pas que tingués tant d'èxit, i ara, doncs, de cara a aquest diumenge, que desitjo que faci bo, doncs, passarem de 250 parades, perquè ja t'ho dic, que passem. Ens anirem, d'aquests moments, jo diria unes 280, però aviat he dit, aviat he dit, perquè serà molt gran.
1: I molta gent del poble, també, que hi farà parada, perquè ho tenen gratuït. Suposo que qui s'hi dedica deu anar a mirar a les parades de la gent que no és el seu ofici, a veure què tenen, no?
0: Sí, sí, sí. Jo t'explico com funciona això. El primer que fa la gent que ve de fora, que els interessa sobretot tema d'antiguitat, doncs el primer que fa, parquen el cotxe i no fan per la parada i van a donar un vol, sempre a veure si troben el típic que no s'hi dedica, com pot passar una mica al mercat de Torelló, que el típic que no s'hi dedica, doncs, perquè et sap que una peça que pot tenir molt de valor la pot trobar molt bé de preu per tornar a la revendre, saps?
1: Però ja està bé, no? Jo, si tingués una cosa antiquari, igualment no podria vendre-ho directament a algú, perquè hauria de buscar algú que ho volgués, no sé el preu, no sé si val la pena l'esforç.
0: L'has clavat, el que acabes de dir ho has clavat, perquè és així de clar. Vull dir que aquella persona, hosti, això ho has trobat aquest preu, nano, quin... No, perquè aquella persona li hauràs tret, estarà supercontenta, i tu també, perquè si tu hi guanyes, millor per tu, saps? Vull dir que...
1: Algun consell, si volem fer parada? Millor terra, en una taula?
0: Sempre una taula, si pot ser. A més, la gent de Sant Joan ja els indeixa l'Ajuntament amb un tiquet, que poden anar un tiquet per la parada, tenen que venir un tiquet amb la parada i un tiquet amb per agafar dues taules i quatre cavallets, em penso, com varen dir, i venen allà, doncs, i això els hi dona això, i fan una taula, i, bueno, llavors sempre el maco és ficar-hi com unes estovalles per sobre o un llençol o alguna cosa, però això ja no ho fa pa ningú, però això ja... Ja entra dins la forma del mercat del trast, no? Vull dir que...
1: I què és el que més es ven?
0: Jo diria molt les antiguitats, Les antiguitats aquest any en eren moltes, i sobretot parades de roba, i, bueno, jo diria una mica de tot, una mica de tot.
1: Doncs, Miquel, moltes gràcies. Adéu-siau.
0: Moltes gràcies, Adéu.
1: Adéu. I marxem explicant-vos que la Biblioteca Josep Picola acollirà aquest divendres 22 de maig a les 5 de la tarda un taller pràctic de còmic a càrrec de la il·lustradora Ivonne Navarro en el marc de les activitats del mes del comerç just. Les inscripcions són gratuïtes, però ho heu de fer a la biblioteca. I això és tot. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i la Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un de cada quatre habitants del Ripollès té més de 65 anys. Per tant, la població de la comarca és envellida i això es tradueix en la necessitat de més serveis per a la gent gran, com per exemple ofereix Estia Benestar, una cooperativa de servei d'atenció domiciliària personalitzada amb seu a Sant Joan de les Abadesses. A principis d'abril va posar en marxa De Casa al Casal, rebatejat després com a Surt de Casa, una prova pilot de transport de cures per a persones grans o amb mobilitat reduïda per portar-los al casal d'avis, al mercat o a la perruqueria. El servei és gratuït i s'ofereix els dimarts a la tarda a Sant Joan i a Ogassa, i a Sant Pau de Segúries dijous al matí. Aquest maig el servei també es va ampliar a dissabte per portar els avis al casal Jaume Nonó de Sant Joan per jugar al trinco. Txell Descarrega, presidenta i cofundadora d'Èstia Benestar, explica la duració de la prova pilot.
2: La prova pilot és fins al juliol. Després farem una valoració i veurem si podem allargar-ho una miqueta més, com a molt, fins a l'octubre-novembre. Aquesta valoració que farem entremig, coincidint amb els mesos d'estiu, juliol i agost, també proposarem als ajuntaments què poden aportar a ells, perquè això no sabem si la propera subvenció de singulars podrem accedir-hi, podrà ser un projecte de continuïtat, perquè, com sabem, tot això, les bases que canvia i no sabem com ho podrem continuar.
1: També es valorarà si el servei ha de ser de pagament perquè creu que amb una aportació simbòlica també es valora allò que s'ofereix. Actualment, una dotzena de persones es beneficien del servei de transport. Entre Sant Joan i Ogassa hi ha una persona fixa i fins a 5 d'inscrites, mentre que a Sant Pau de Segúries hi ha entre 3 i 5 persones que se'n beneficien. A banda, hi ha la gent que porten el trinco. La majoria dels usuaris són dones i només hi ha un home que utilitza el servei. Fins ara, la mateixa Descarrega portava els avis amb la furgoneta particular, però això també canviarà.
2: En breu, hem pogut també, gràcies a aquesta subvenció, hem pogut comprar-nos un vehicle, que serà un vehicle adaptat, i això suposo que donarà més possibilitat a persones amb mobilitat reduïda, perquè ara fem servir la meva furgoneta particular i, clar, si és una persona que es pot mantenir dret, sí que podem col·locar la cadira de rodes darrere, pagada i tot, no? Però les persones que van amb cadira de rodes, fins ara no podem donar-li el servei.
1: Descarrega pensa que hi ha un problema de mobilitat i que cal donar una volta a les línies d'autobusos del Ripollès, perquè hi ha molta gent gran que pateix una soledat no volguda i que no es mou de casa des de fa temps.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, el Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gent bien de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde noi.
3: Ai, sí, que et dona l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on ponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir les botifarres a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en traurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació. La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. El Centre d'Educació Ambiental Alter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com de la seva recuperació, conservació i difusió.
5: L'aigua és un bé essencial per la vida, però és un recurs escàs. Sabies que només el 0,5% de l'aigua de la Terra és dolça, aprofitable i accessible? A Catalunya es calcula que el consum d'aigua per habitant és de 125 litres al dia, una xifra que és superior a la mitjana europea. Adoptant hàbits més conscients, podem disminuir el nostre consum d'aigua, ja sigui recollint l'aigua de la pluja i aprofitant-la per regar plantes, reduint les fuites dels edificis, que poden representar fins a un 30% del consum d'aigua, tancant l'aixeta mentre ens raspallem les dents o ens dutxem. A més, si no llancem l'oli de cuina per la pica i escollim productes de neteja biodegradables, evitarem contaminacions i ajudarem a mantenir una bona qualitat de l'aigua. Amb aquests petits gestos quotidians, tots i totes podem contribuir a una gestió més sostenible de l'aigua. I tu, com pots millorar els teus hàbits perquè siguin més conscients amb el consum i la cura de l'aigua?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, a més, explica quines són les principals actuacions.
2: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millora en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns teulats d'aquells mòduls doncs, que requerien aquestes millores.
1: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. Es renovarà el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
2: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
1: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.

0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peixu.
2: No, Peixu no, Peyu, con i.
1: Bien.
2: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Molt bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres de cognom 20 de maig de 2026 i un dia com avui, de 1943, la científica pionera en protozoologia Margaret Zuelzer arribava al camp de concentració de Westborg, on moriria pocs mesos després. Nascuda a Polònia l'any 1877, la seva família valorava tant l'educació que es va traslladar a Berlín per tal que els seus fills com les seves filles tinguessin accés a la millor formació. Margaret va decantar-se de seguida per les ciències naturals i es va convertir en la sisena dona en doctorar-se a la Facultat de Ciències de Heidelberg. Tot i que llavors no hi havia gaires oportunitats de feina per les dones, Margaret va començar treballant en el tractament d'aigües de Berlín, més endavant al Ministeri de Salut alemany, i va acabar sent directora del laboratori de protozous a Berlín-Dahlem, una altra fita excepcional per una dona. També va treballar a les Índies Orientals neerlandeses, investigant la leptospirosi, fet que li va permetre establir una estreta col·laboració amb

un dia com avui. Va desaparèixer sense deixar rastre conegut i es creu que va morir aquell mateix any a l'edat de 66 anys. I un dia com avui de 1967, aquest tema de The Young Rascals, que seria molt versionat, encapçalava moltes de les llistes d'èxits. Grooving.

0: ràdio, la ràdio de veritat.
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ui, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gent bien de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Sí. Ai, sí, que em torna l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que li he fet espòiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Hola, escondes, d'on deparem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'ovella de la paret.
1: Ai, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en traurem l'aigua clara.
0: Ui, sí.
4: Doncs sí que s'hi han acostat. El grup de teatre d'adults del SAT representarà aquest pròxim divendres l'obra Condes de Nuevo Cuño, una comèdia musical que prometen no deixarà a ningú indiferent. Per acabar d'explicar-nos aquesta història i el seu treball, tenim un dels actors, en Menci, una de les actrius, l'Imma, i la Blanca López, la directora. Hola, benvinguts i...
5: Hola, bon dia.
4: I hem de dir que hi ha una quarta personeta, que potser l'escoltareu, i que no és el primer cop que ve, Blanca?
5: No. És la segona vegada que ve a la ràdio, aquí, acompanyant-se. Va seguint el procés de la iaia, eh, Bet?
4: Molt bé.

0: Expliqueu-nos una mica d'on surt aquesta obra.
1: Mira, ens plantejàvem a començament de curs que ens feia il·lusió fer una obra una mica de gran format, no?, aquesta vegada, i vam anar pensant què podria ser, i vam recordar que quan vam fer el Té de les Cinco, doncs a la gent li va agradar molt, i ens va semblar que podríem fer doncs l'obra completa d'en Santiago Rusiñol. Està l'obra que fem de Los Condes de Nuevo Cuño, està basada doncs en La gente bien de Santiago Rusiñol, i li hem afegit doncs, bueno, un toc una mica més personal, amb música, amb ball i amb coses sorpreses que us anireu trobant quan vingueu a l'obra.
0: Hi ha música, però canteu o no?
1: No. No, no, no. A veure, es fa playback. Això era molt complicat perquè som molta gent, hi ha molts canvis de vestuari i ja sabeu, els que heu trepitjat escenari, que els canvis de micro són molt complicats i aleshores la cosa se'ns n'anava una mica de mare. No oblidem que estem parlant de l'escola d'adults i que, clar, en realitat venim a assajar una hora a la setmana, encara que a última hora, com sempre, ja sabeu que hi afegim hores, però, doncs clar, és un projecte ambiciós, molt ambiciós, dintre de que no... de què és això, és l'escola d'adults, no?
0: Tenim en Menci i en l'Imma, doncs, dels actors d'aquesta obra. Qui més hi ha? Quanta gent sou?
2: En total, uns 11. Ens falten homes, aprofito per dir-ho perquè s'animin.
0: Per la pròxima, eh?
2: Per la pròxima. Que es decideixin, que val molt la pena, fas memòria, et diverteixes amb la gent, amb els assajos, i és un grup familiar que valdria la pena.
0: Aquesta intro que ens vau gravar molt divertida, n'hi ha dos, sols que sou o n'hi ha algun més?
3: No, som els que som.
0: Sou dos, sí. Per tant, molt bé.
3: Però tenim capacitat per fer molts papers, això sí.
0: Sí, sí, això també ha quedat claríssim. Quin paper feu vosaltres?
3: Doncs mira, jo faig de Conde 1, de Conde 2 i de Superconde, quasi.
2: Jo faig de Merceditas, i a l'altre el puc dir,
4: sí, sí.
2: I d'Hortensia. I bueno, serà tot una sorpresa, perquè el públic jo crec que es pot participar, es pot divertir molt, cosa que fa falta, que la gent s'esbargi i participi en el que calgui. Jo us animo a, inclús penso que podrem repetir una altra segona vegada, i el poble ha de participar-hi molt, i esperem que sí, oi, Menci?
3: Ui, no sé si tindrem temps per tots, eh? No sé.
2: Bueno, però podem comprar pastes, Blanca, ens donarà?
1: Sí, sí, jo crec que ens donarà.
0: Molt bé, potser després de la representació de divendres, no? Si s'obren calés, compreu pastes per la segona... pel segon passe, que pel que he entès, no, de moment no hi és, no?
1: No existeix. No. La Imma, que s'anima molt.
2: Jo sí.
1: Fem primer aquest, I ja en parlarem.
2: Jo sí, jo m'animo. Sí, Blanca, sí.
1: Sí,
2: va tenir els ànims amunt.
1: Sí, no, si ànims ja en tinc. El que ens falta a vegades és temps.
0: De què va l'obra?
1: A veure, de què va l'obra? Doncs, com us dèiem, és un Santiago Rusiñol, que ja fa... que és un... parla, doncs, dels nouvinguts, dels nous rics, especialment, no? D'aquesta franja de la societat que en un moment donat doncs tenen un poder adquisitiu molt gran i es creuen doncs això, que són nobles, però en el fons no deixen de ser condes de Nuevo Cuño.
0: És humor, no, això? Riurem, no?
3: Sí, segurament que sí. Vaja, jo ric molt i ja em sé els diàlegs, però jo penso que la gent és una obra que s'ho passarà molt bé, que riurà i han de venir predisposats a passar-s'ho bé i a deixar-se atrapar per el que pugui passar en cada moment a sobre i a baix a l'escenari.
2: És com una disbauxa. Una obra teatral d'època, però amb disbauxa.
0: M'heu explicat, justament abans de començar, dèieu que ara aquests últims dies hi ha nervis, no?, que us desperteu a la nit i repassant els diàlegs, no?, que no podeu dormir més.
3: Sí, això no es pot dir mai davant d'un locutor, perquè després t'ho agafen i ho treuen en...
0: No.
3: Sí, ho pengeu a l'aire. Però és veritat, sí.
1: Ho estàvem dient en petit comitè,
3: sí,
1: Joan,
3: No, però és veritat, és cert, vull dir, això... Els professionals ho diuen sempre, que abans de pujar a l'escenari s'ha de tenir uns nervis, i nosaltres que no som ni professionals i com ho veia dir la Blanca, que assagem una hora a la setmana o, o menys, i llavors quan arriba el moment aquest, doncs, bueno, doncs, per no quedar malament i per ajudar-nos a tots plegats, doncs has d'intentar-ho de tenir el mínim de bé. I llavors jo avui m'he despertat a 4:45 del matí i he repassat tot el meu paper mentalment, saps?
0: Però això, és a dir, per mi diu molt a favor, en el sentit que és una obra de riure, no? Que potser una petita cosa pot anar malament i no passa res, perquè, ostres, quan sí que crees una cosa més dramàtica o més de tensió i alguna cosa que falla, fa riure, no? Però amb una obra de riure, pues, però que el fet de que tu repassis els diàlegs i tot, no? I que us passi això vol dir que, bueno, que us ho preneu molt seriosament, no? I que voleu que surti molt bé, que per això passa, no? Despertar-se a la matinada.
2: Home, i tant, i per això ho treballem. I jo mateixa me'n vaig a dormir amb les cançons i m'aixeco amb les cançons. I amb els balls, de no equivocar-te de peu, per exemple.
1: Jo he de dir a favor que és un grup, de veritat, molt compromès, que des del primer minut han treballat molt i molt bé. Els nervis d'última hora hi són sempre, vull dir que això no ens enganyéssim. Però el grup és molt compromès, s'ajuden moltíssim els uns als altres, hi ha una relació fantàstica, i la gent, doncs, quan els hi demana si poden quedar-se una estona més, si poden venir un altre dia, tothom et diu que sí i tothom està supercompromès. Per tant, jo, com a directora, puc dir que estic segura que divendres sortirà molt bé, però que per mi l'èxit ja està, perquè hem aconseguit, doncs, això, que el grup funcioni, que la gent s'ho passi molt bé, com diuen Menci, riem moltíssim, ens fem un fart de riure entre nosaltres mateixos, que ja és important, i esperem que el públic rigui tant o més que nosaltres.
0: De fet, hem de dir que aquest àudio que heu escoltat al principi va ser iniciativa seva, no els hi vam ni proposar, no? I ells van fer aquest àudio tan divertit que també explica moltes coses, vol dir que hi ha moltes ganes, no? que hi ha molta voluntat. Quan fa que l'assageu?
2: Una mica en sèrio, potser des del gener.
1: Perquè bé, vam començar-ne a parlar a començament de curs, que és el que et comentava, que volíem fer una cosa...
0: Començament de curs, és un curs com escolar?
1: Octubre, sí. Aleshores, bueno, vam anar més o menys rumiant i treballant una mica, però sí, seriosament, a partir de gener, febrer, és quan hem tingut tot i ens hem posat les piles més a tope.
0: Què és el més complicat de l'obra? Perquè ara heu dit el text, no? Heu dit ballar, heu dit les cançons...
1: Cadascú té la seva, que t'ho diguin ells.
0: O fer-ho tota la vegada, no?
2: A veure, hi ha gent que té molta feina perquè ha d'anar molt de pressa en canvis de vestuari. No és el meu cas, per exemple, però els veig i han d'anar molt de bòlit.
0: Home, si fa conde 1, conde 2, conde 3, almenys si podria canviar...
1: Aquest arrai és el que es canvia menys. Sí, hi ha gent que es canvia 5 i 6 vegades, sí. No?
0: Ostres.
1: Sí, sí.
3: És que el meu traje és fantàstic per fer molt papers.
0: Exacte.
2: Però ho tenim tot molt ben organitzat, amb els vestits, amb cada moment la gent sap quan ha de pujar i sortir de l'escenari... Per ara ho portem molt bé, com diu la Blanca.
1: Sí, sí.
2: Si aquell dia algú surt malament, com que és una disbauxa...
1: No sabrà ningú, no xivis. No sabrà ningú.
2: No sabran. Nosaltres sí, encara viurem.
1: Si algú surt amb calçotets, no passa res. Segur que és, que és forma part de l'obra, no patiu.
0: Però a nivell personal, què és el que us és més repte per vosaltres?
3: Home, a mi, en el meu cas, és el text. Perquè bueno, tinc molta interacció amb molts personatges diferents durant l'obra i sí que hi ha vegades que depèn del moment pots improvisar o no, però hi ha moments en què necessiten que tu diguis la paraula clau perquè ells puguin enganxar darrere, no? Llavors, a mi això és el que em costa més, perquè jo diria el mateix, però ho diria amb les meves paraules, però sé que el que ve darrere necessita l'enganxe perquè pugui seguir i que la cosa tingui més sentit. Llavors això és el que em suposa més problema, el tema de memoritzar-ho tot i bé, però bé, és una feina que també penso que ens va bé. Ens va bé perquè fem treballar el cap.
0: I per vosaltres què és el més important de participar en això? Més enllà de l'obra, de que la gent vingui i s'ho passi bé, què us aporta a nivell personal?
2: A veure, pues, tenir soltura davant... T'enfrentes davant d'un escenari que no són professionals, no és fàcil, però el cor et batega. Almenys parlo personalment. Hi ha un moment que estàs fent alguna cosa i penses, no arribo, no arribo. En el meu cas, hi ha un cas que jo penso, no arribo, no arribo. I allà pues, et batega el cor i intenta superar-ho. Però va molt bé el que diu el Menci, sobretot per tenir memòria quan fas teatre. Som un grup de gent adult, no tothom és tan gran. Grans, potser Blanca som dos.
1: Bueno, una mica més. Una mica
3: grans
1: més.
3: Som tots.
2: Bueno, no tant. Llavors, aquests dos grans, jo crec que tots dos ho fem molt per la memòria, a part que t'hi trobis bé, però molt per fer servir el cap. I t'ho passes molt bé.
0: Tu, Menci?
3: Mira, jo, com que fer el pallasso l'he fet sempre, i saps què passa? Que quan jo he voltat a diferents llocs i quan he tornat a Tarragui Sant Joan, sempre m'havia quedat el coquet que a nivell teatral o de coses d'aquestes sobre un escenari que no havia fet mai res. I sí que soc molt crític sempre quan vaig a veure-ho, no? I llavors m'han anat dient, pues fes-ho tu. I vaig dir, pues molt bé, ja ho faré jo també, saps? I llavors veus realment la part difícil i el que es cou a darrere del taló, saps? Vull dir que està bé, i jo m'ho passo bé. A mi m'agrada, perquè és una cosa que m'agrada, ja et dic que jo he estat vinculat a altres poblacions i he fet coses, i aquí no havia fet mai res. I vaig pensar, doncs, bueno, jo m'estimo molt Sant Joan i també vull participar-hi en tot això que es cou aquí a Sant Joan, que és molt maco, que l'escola del SAT de teatre és espectacular, són molt potents, i hem de deixar que això, aquesta flama, no s'apagui.
0: Ja, els que et coneixem una mica ja ho sabem, també aquesta faceta més de pallasso, però poder tant com dalt d'un escenari, no? Vull dir, he de confessar que jo no et vaig reconèixer a l'àudio.
3: Sí, per això, ja et dic, jo, mira, diré que el playback de Ripoll fa molts anys el vaig començar jo, i vaig fer la presentació jo, disfressat de Joker, i vaig fer totes les presentacions en playback. Quan vaig estar visquent a Mer, també vaig presentar la pubilla de la Festa Major disfressat de King Àfrica, que tampoc em va reconèixer ningú. I llavors, bueno, aquestes coses, com que el que no em coneix sembla que sigui molt seriós, però els que em coneixen més proper, doncs ja veuen que la neurona del cap no gira bé. Llavors, bé, doncs...
0: S'ha d'aprofitar.
3: Sí, exacte. I dic, bueno, pues a mi jo aquestes coses ja m'agrada fer així el tontaina i així.
1: A més, jo he de dir que aquest cap de setmana veurem dues generacions, eh? Perquè en Menci pujarà a l'escenari divendres, però en Nil, el seu net, pujarà diumenge a la tarda.
0: Ja
1: sí,
0: s'estrena?
1: Sí, ja s'estrena. O sigui que, ja sé que avui venim a parlar de lo de divendres, però que sapigueu que diumenge a la tarda, doncs també l'Escola de Teatre ens presentarà quatre obres de final de curs que han preparat. I, bueno, doncs ens fa molta il·lusió que també tinguem ja la propera generació d'en Menci que puja a l'escenari.
0: Déu-n'hi-do. Ha fet un salt al mig, no? Sergi no ho ha fet.
3: No, però la Cristina sí.
0: La Cristina sí,
1: la Cristina sí, la mare d'en Nil, i tant.
3: Va participar aquí al SAT fent musical.
1: I tant, amb en Joan.
0: Sí, també.
1: Hi eres, eh?
3: Sí, vull dir que ella sí que...
0: és perfecta, no?, sobretot.
1: Sí.
3: Recordo. Vull dir que hi ha sang de comediant
1: a la família.
0: I tu, Blanca, escolta, aquesta pregunta igual no te l'he feta mai, però...
1: Ai, pobre de mi.
0: Tu portes... No, més o menys la mateixa que els he fet amb ells. Tu portes molts anys.
1: Ui!
0: Al teatre...
1: A dalt de l'escenari.
0: Aguantant-nos també als actors i actrius, no? Si venim o no venim, o venim més enxufats o menys enxufats, o...
1: Mira, jo dalt de l'escenari porto... Ara ho puc dir, ja no, és igual, ja no cal que m'amagui l'edat. Porto 60 anys. Ostres. Vaig començar amb 5 anys. I vinc del món de la dansa. I la veritat és que mai he deixat a l'escenari. D'una manera o una altra, sempre hi he estat lligada i per mi és part de la meva vida. No sé què faria sense l'escenari. I dirigint, com dius tu, i amb l'Escola de Teatre, pues sí, us hem de recordar que aquest any fa 25 anys de l'Escola de Teatre. O sigui que portem una trajectòria important.
0: I com és que continues any rere any?
1: Mira, suposo que per això que t'he dit, perquè no sé si sabria viure sense l'escenari.
3: És en Florentino del teatre.
1: Menci, aquesta no te la perdono, eh?
0: Ara farà una roda de premsa també i...
1: Ostres, no.
0: I dirà que m'hauran de treure del teatre a trets.
1: Bueno, si algun dia em veieu fer això, sisplau, dieu-m'ho, eh? Traieu-me vosaltres. No em deixeu fer el ridícul així.
0: No, per molts anys, perquè al final també som... Vull dir, som un poble petit, no?, i hem forjat una tradició teatral molt important, no? Potser ja fins i tot abans de que tu, Blanca, hi fossis, no?
1: Sí.
0: Però que clar, aquestes, que tampoc som tants, no?, i que aquestes persones que volen dedicar-se així, cos i ànima al teatre, és molt important, no?, també en un poble com el nostre.
1: De fet, jo quan vaig arribar, aquí hi havia moltíssima tradició de teatre, això va ser una de les coses que em va enganxar molt, també. Vull dir que no és un tema... L'escola fa aquests 25 anys, però el teatre aquí a Sant Joan jo crec que és una institució, no sé, centenària, evidentment.
0: Sí,
1: per tant, és una cosa que... No sé, que junta tota la gent, hi ha gent de tot tipus, de tota edat, de tota creença, de totes idees polítiques, de tot. I allà l'única cosa que ens interessa és que ens agrada el teatre i que ens ho passem bé.
0: Doncs penso que és una bona forma de tancar. Animeu a la gent a venir, si us sembla l'últim per abans de marxar. Animeu a la gent, feu un anunci, no com el que hem fet, sinó de...
1: Va, Imma, que et toca.
2: Vinga, doncs jo diria que la gent ha de venir perquè és una forma de distreure's, de passar un cap de setmana agradable, sortir amb un bon gust de boca i de dir, vaig a riure, vaig a deixar tots els problemes que tothom en té fora, i és la forma mental d'agrair, a més, que la gent que fem el teatre, que fem un esforç, que la gent del poble vingui a veure, doncs és molt bonic, perquè reconeixes que aquesta tradició que té el poble no es pot perdre. I tinguis l'edat que tinguis, jo penso que, jo mateixa que sóc de les grans, penso que la gent ha de apuntar-se i animar-se.
3: Sí, podeu venir a veure el Saló Morat, que el tenim disposat per tots vosaltres. I si us porteu bé, potser podreu veure que al té de les 5 passen moltes més coses.
2: Menci, perdona, està molt ple, no, eh?
3: Bueno, serà lo que se pueda, senyorita.
2: Està muy lleno, muy pleno, no sé si cabrà.
0: Moltíssimes gràcies, i recordar això també, que diumenge hi ha la 26a edició de l'Escola de Teatre, la part més infantil, amb barrufets, la cacera del mamut, tancats en el museu i toc-toc a partir de les 7 de la tarda. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
3: Molt bé, gràcies.
0: I Juana Everett està a punt de publicar Past Lives in California, un disc on parla de la seva llarga experiència entre Los Angeles, el sud de Califòrnia, i Nashville. La cantant va marxar de Madrid l'any 2016 amb la intenció de gravar a Califòrnia el seu primer disc, i la decisió es va convertir en un viatge de 9 anys que va acabar amb la gravació del disc a Nashville. El disc surt publicat amb Great Canyon Records, que precisament celebrarà el seu 10è aniversari amb un concert de la Juana Everett divendres 29 a la sala Upload de Barcelona.

0: I el pròxim diumenge torna al Mercat del Trasto a la Coromina del Bac, coincidint amb una fita destacada als 10 anys de trajectòria i prop d'una vintena d'edicions. Darrere d'aquesta iniciativa, que ja s'ha consolidat dins del calendari local i comarcal i més enllà, hi ha en Miquel Gifrà, aquí ja tenim el telèfon. Hola, Miquel.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. No sé si ho hem dit bé, els 10 anys els sabem segur, però no sé si s'han fet 20 edicions o la
1: cosa... Se n'hauran fet 19, perquè el primer que varen començar el 2016 ho varen fer el setembre i només n'hi varen fer un aquell any. Seran 19.
0: I per la Covid
1: seran
0: no...
1: 19, però bueno...
0: La Covid no es va afectar?
1: Bueno, la temporada del Covid, ara m'ha explicat el dubte, no sé si ho varen fer o no, però jo em penso que es va fer, perquè el Covid va ser el setembre. O potser no ho varen fer aquell any, potser no es va fer aquell any.
0: Bueno, en tot cas, són 10 anys, que és el que sabem segur. I que
1: sí,
0: és...
1: són 10 anys que vàrem intentar, doncs, farà 10 anys que ho varen començar a fer.
0: Clar, com hem dit sempre, és una trobada que és activitat econòmica, perquè hi ha compra i vendre, hi ha sostenibilitat, no? Perquè donem una segona vida a coses i no les llancem, participació ciutadana, hi ha les entitats que també, per exemple, doncs, fan la barra o això, dinamització de l'espai públic, té una mica tot, no?, un Mercat del Trasto.
1: Bueno, ho intentem que tothom estigui content. Bueno, la gent de Sant Joan les Badeses també, evidentment, poden venir a parar a la seva parada gratis, vull dir que no hi ha cap problema, i clar, també els hi va bé, perquè si guarden coses, doncs mira, és un bon moment per treure-ho. I bueno, jo penso que llavors hi ha el del bar, el de la colla gegantera i els del futbol, que s'ho van combinant. Jo penso que intentar ajudar a més del poble i a més de fer un mercat, que sempre t'he comentat que a més d'un mercat és, per mi és una festa, però bueno, l'any passat, doncs, el setembre vam tenir la mala sort que ens va ploure i ens ho va espatllar. Però bueno, esperem que aquest any, doncs, que el diumenge que ve no ens plogui.
0: Miquel, tu tens molta experiència en això. Segurament qualsevol altra persona o moltes persones haguessin volgut muntar una fira del Trasto i no se n'haguessin sortit, no hagués tingut èxit. Què és el que fa que una fira o un mercat que comença es consolidi d'aquesta forma?
1: Bueno, jo també t'he de dir que tinc un caràcter, doncs, que me fico molt a dins les persones, perquè hi ha mercats que la gent té que trucar a l'Ajuntament, tenen que trucar, doncs, o no, vull dir, hi ha unes normatives, les tens que seguir, doncs aquí intentem, vull dir, que te puc dir que hi ha ve gent de tot Catalunya, t'ho puc dir, perquè en venen, aquest any hi haurà 6 parades de Lleida, 2 de Tarragona, i fins i tot també una de Huesca, un noi de Huesca que es diu Juan, i vull dir que hi ha, és que, bueno, és també el caràcter, i que he voltat molt, també tinc que dir que he voltat molt, i bueno, et fiques, t'ha d'agradar també saber organitzar, veure com vas a veure un mercat, la manera que la gent aparca el cotxe darrere, és bastantes coses, i bueno, jo penso que ho porto bastant bé, perquè jo penso que ho porto bé, no és pas per alabar-me, no? Però un poble com a Sant Joan, jo al principi no pensava pas que això tingués tant d'èxit, quan ho vàrem començar amb el Ferran, i el Ramon, dic, sempre són dir, no pensava pas que tingués tant d'èxit, i ara, doncs, de cara a aquest diumenge, que desitjo que faci bo, doncs, passarem de 250 parades, perquè ja t'ho dic, que passem. Ens anirem, d'aquests moments, jo diria unes 280, però aviat he dit, aviat he dit, perquè serà molt gran, i vull dir que això vol dir que la gent, a vegades, a més que es fa molta propaganda, sempre t'ho són dit, que l'Ajuntament aquí fica molt, doncs, el boca a boca de la gent i conèixer la gent i cap a França, és que vaig, volto molt del tema aquest del mercat, i esclar, al boca a boca, doncs, la gent ve també, saps què vull dir?
0: Com dèiem, això, hi ha parades de gent que s'hi dedica, hi ha parades de gent de Sant Joan, doncs, que aprofita i que, a més, tenen la parada gratuïta. No sé, se m'acut que algun professional que es dediqui a això potser també va donar un vol per veure aquestes parades de gent del poble, per trobar petites joies, no? No sé si això passa també.
1: Sí. Jo t'explico com funciona això. El primer que fa la gent que ve de fora, que els interessa sobretot el tema d'antiguitat, doncs el primer que fa, parquen el cotxe i no fan pas la parada i van a donar un vol, sempre a veure si troben el típic que no s'hi dedica, com pot passar una mica al mercat de Torelló, que el típic que no s'hi dedica, doncs, perquè et sap que una peça que pot tenir molt de valor la pot trobar molt bé de preu per tornar-la a revendre, saps? Una mica mirant el que parlem dels professionals, doncs que ells se guanyen la vida amb això. Sobretot els mercats de Cardedeu i tot això són mercats de professional. Professional, doncs, ells miren, a lo millor tu tens coses a casa teu que no li dones cap valor, i allò té un valor, bueno, no sé, que a lo millor li treu 5 vegades més del que n'ha pagat, m'entens? I això, doncs, és el que diguem sempre del que es dedica amb això, i el que ens trebem, bueno, jo no m'ho trec, aquest cas, que es treuen la... Diguita, ens hem canviat de casa, ens hem vengut la casa, o altres mil coses, no sé com dir-t'ho, o la mainada se'ns ha fet gran i tenim la roba que ens sap molt de greu llençar-la, i bueno, venen allà a vendre-ho, i llavors hi ha el que li interessa, mira, trob la seva ganga.
0: I de fet ja, d'alguna forma ja està bé així, perquè quan tu tens alguna cosa que potser té valor, igualment si no saps vendre o no saps col·locar-ho, no saps... No ho vendràs mai, no? En canvi, mira, pots vendre-ho, encara que sigui més barat del que el farà un professional, però tu treus de sobre i ho reps, i aquesta persona ja sabrà, no? Ja sabrà, i potser és especialista en aquell tipus concret, no? Vull dir que
1: no, l'has clavat, el que acabes de dir ho has clavat, perquè és així de clar. Vull dir que aquella persona, hòstia, això ho has trobat aquest preu, nano, quin... No, perquè aquella persona li hauràs tret, estarà supercontenta, i tu també, perquè si tu hi guanyes, millor per tu, saps? Vull dir que és així.
0: Què recomanaries a la gent de Sant Joan que pugui posar una parada? Què hauria de fer? Com determines el preu? Com organitzes la parada? Dones algunes claus?
1: Bueno, la parada no... El preu a Sant Joan no... El preu no n'hi ha...
0: Preu dels productes, de...
1: Ah, el preu dels productes. Bueno, això ja es depèn de cada persona. Jo el preu del producte, vull dir que hi ha la roba, o mercats que es volten sobretot cap a la part de França i tot això, trobes peces de roba que te la donen un euro, I robes superbones, clar. Si en demanes tres i segurament que te diran no, te'n don un o te'n don dos, doncs no ho sé com explicar-t'ho ara pel preu, com aconsellar-los el preu, doncs... Ja, més que la gent tampoc és tonta, vull dir que si tenen una cosa que veuen que val una mica em poden demanar una mica més, i si jo m'ho guita no, te'n don tant, doncs si arriben un acord, doncs el preu és una cosa molt... No m'hi ficaré gaire perquè tothom pot posar el preu que saps, un mercat de llibre, vull dir, de lliure, no sé, que cada un faci el que vulgui, per dir-ho d'una manera, saps?
0: De fet, si ho posen molt, molt car i de quatre persones demanen però se'n van de seguida, doncs ja ho sabrem que potser no ho estem fent bé, no?
1: No, però ho fan bé perquè no, la gent que va fer aquesta parada jo veig que venen bastant bé de preu, perquè passant i preguntant una mica així cap aquí, cap allà, ja te'n dones compte de seguida que ja ho veuen. I el que vol vendre una mica car, doncs a vegades passa, i llavors quan són allà a les 12 o 2 quarts d'una, doncs diuen, hosti, baixem-ho que això no ho vendrem, i llavors doncs t'ho donen molt més a brato, vull dir que això és molt, no sé, molt relatiu de cada parada, vaja.
0: I escolta, com per fer-la bonica, per tenir èxit, com dones algun consell, com hauríem de fer, posar-me una taula a terra?
1: Sempre una taula, si pot ser. A més, la gent de Sant Joan ja els indeixa l'Ajuntament amb un tiquet, que poden anar un tiquet per la parada, tenen que venir un tiquet amb la parada i un tiquet amb per agafar dues taules i quatre cavallets, em penso, com la varen dir, i venen allà, doncs, i se'ls hi dona això, i fan una taula, i bueno, llavors sempre el maco és ficar-hi com unes estovalles per sobre o un llençol o alguna cosa, però això ja no ho fa pa ningú, però això ja entra dins la forma del mercat del trasto, no? Vull dir que és més maco sempre que la gent no s'hagi de jupir terra, com per exemple tenen molt de costum la part marroquí que ho foten allà a terra amb un plàstic, però esclar, és un mercat que tampoc no pots dir que no a ningú, perquè si queben, doncs pagant, tothom té dret a venir a fer la seva parada, no? I com que funciona així a tot arreu, no pots dir, no, ara farem que aquí tothom vingui en taules i d'una cosa ben feta, no, és impossible. És impossible. Si fos un mercat de 20 parades, sí que ho pots fer-ho, però un mercat de que se'ns està desbordant cada vegada més, i jo no entenc el per què, però cada vegada vol venir més gent a parar aquí, doncs mira, això vol dir que la gent, un s'ho diu l'altre, també s'ha de dir que ve molta gent a comprar, perquè aquí passa aquest mercat, està comprovat que unes 4, entre 4 5 mil persones, jo crec que hi passen cada mercat, es pot dir, no és per exagerar ni molt més ni molt menys, perquè això quasi, quasi ho tinc segur. I vull dir que, esclar, quan passa tanta i tanta gent, doncs sempre la gent compra. Sempre compra, hosti, això, saps? I, sí.
0: Ja per anar acabant, eh? Què és el que més es ven i de què hi ha més parades?
1: Bueno, jo diria molt, molt les antiguitats, eh? Les antiguitats aquest any en vindran moltes i sobretot parades de roba i, bueno, jo diria una mica de tot, eh? Una mica de tot, sí, sí.
0: Molt bé, recordem, això serà diumenge, de vendre al matí, de les 9 a les 2, a la Coromina del Bac. No sé si ens hem deixat alguna cosa, Miquel.
1: Bueno, sempre ens podem deixar alguna cosa i sempre podem millorar alguna cosa, però jo penso que bueno, que està força correcte tot.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. I un cop més, moltes gràcies a l'Ajuntament de Sant Joan, les Badeses, tots els dirigents d'allà.
0: Doncs ja els hi farem arribar. Moltes gràcies. Adéu-siau.
1: Moltes gràcies. Adéu.

0: I aquests crits que segurament us sonen de quan doncs, algú ha fregat a casa i l'altre ho trepitja, no? Són els sons que podíeu arribar a sentir. Aquests crits ens indiquen que ja ha arribat la secció de cinema amb en Gerard Fosses, com cada setmana. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Com va això? Tu vius sol,
1: no?
0: Molt
1: bé, no? Sí.
0: No sents aquests crits? O trepitges tu mateix i crides?
1: Crido jo mateix. Jo el que faig a vegades és quan, si xoco amb algun moble o pico amb alguna cosa, demano perdó.
0: Ah, sí? Sí.
1: Sí, li demano perdó als objectes.
0: Molt bé. Menys quan piques amb el dit, ara, quan acabi l'estiu, sí. Vas amb xancletes o descalç, piques amb el dit petit a algun canto i no, segur que no li demanes perdó.
1: No, llavors no. Si toques amb l'escombra algun lloc, ai, perdó.
0: Molt bé. Doncs res, no ho explicarem a ningú, no ho ha sentit ningú.
1: No ho ha sentit ningú.
0: Anem a fer un repàs a l'agenda del cinema aquest cap de setmana, que tenim coses interessants o no?
1: Sí, hi ha cosetes interessants. Hi ha una... No sé si m'ho has parat o no, que de fet ja s'estrena avui dijous, i com sol passar amb aquestes estrenes amb previsió taquillera, que sempre arriben un dia abans a la cartellera, doncs perquè per dir que el primer cap de setmana has fet més taquilla, no? Aquelles trampes que es fan. Però vaja, la primera pel·lícula de Star Wars, després de l'ascensa de Skywalker, que es titula The Mandalorian en Grogu.
2: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
3: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
2: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
0: Molt bé, jo estic emocionat, eh? Justament vaig intentar mirar la sèrie, perquè tot això ho desencalla una sèrie de Mandalorian, no? Que va triomfar molt i per això no han fet la pel·lícula. Vaig intentar a casa posar-la, però es veu que res, que això que tallin gent pel mig no agrada als nens, es veu.
1: No agrada als nens?
0: No va agradar, no va agradar.
1: Aquesta joventut.
0: Ho van parar de seguida, sí, jo tampoc ho entenc. No, més la sèrie, la sèrie.
1: S'ha una mica més familiaritzat amb la violència, home.
0: Exacte, sí, és el que viuen a l'hora del pati, vull dir, som gent gran i amb armes. No, tot s'ha de dir que ja ho tornaré, que crec que la sèrie no és violenta i
1: no, de fet, gens. Sí, no. Segurament hi ha alguna escena que ho sigui més, però vaja, vull dir, com ha passat sempre, crec que et poses ara qualsevol cosa dels 90, els 2000, els 80 i sobretot més enrere i és molt pitjor.
0: Sí, no.
1: Bé.
0: I que hem de pensar que és Disney, que quan dolcit sí. Tot mínimament, en tot cas, en alguns casos, però que hi és, no?
1: Sí, tant. I a més, vull dir que al final parlem de Star Wars, que com tu bé dius, des d'aquest enfoc de Disney s'està tornant bastant familiar en general. Diguem, Star Wars ja es va convertir en una cosa de tradició familiar per generació espontània, diguem, però ara Disney ja busca això. Sí. I com bé dius, aquesta pel·lícula és el trasllat a la gran pantalla de la sèrie del Mandalorian, i això és per bé i per mal, perquè la sèrie, si bé que està molt bé les dues primeres temporades, la tercera és bastant desastre per qüestions també de retallades de pressupost, de moltes reescriptures de guió, vull dir, funciona molt malament. I de fet, aquesta pel·lícula és una mica el que hauria d'haver estat una quarta temporada de la sèrie, però condensada, més pressupost i fet al cine. Uh-huh. Això és per bé i per mal, perquè gairebé tens la sensació d'això, d'estar veient uns capítols especials de la sèrie, amb més pressupost, com si n'haguessin ajuntat dos o tres i l'haguessin convertit en una pel·lícula de dues hores, molt intranscendent a dintre de l'univers Star Wars, però alhora una pel·lícula molt enfocada al públic familiar, molt divertida, amb molta acció, i amb aquest personatge tan entranyable que és el Grogu, que és aquesta mena de Yoda petit, que també doncs, protagonitza la pel·lícula. No? Per tant, és això, una mica d'aquestes pel·lícules que es tornen una mica al terreny de ningú, que dius, vale, sí, està bé, és divertida, però alhora no suma res, no? És com molt, molt buida. Uh-huh. Ara bé, crec que és un tipus de pel·lícula que pot enganxar bastant a audiències joves i segurament és una manera de repescar la gent perquè Star Wars sembla que torna al cinema per quedar-s'hi. Hi ha algunes pel·lícules més ja anunciades. I veurem si després del fracàs, sobretot de l'última pel·lícula de la trilogia Skywalker, doncs, a veure si hi ha una revifalla aquí, com sí que hi ha sigut més o menys en televisió, en plataformes, amb sèries com Andor, com justament el Mandalorian, i altres fracassos com, per exemple, el de l'Obi-Wan, que allò és on justament jo vaig baixar completament de Star Wars i dic, ja, fins aquí ha arribat. I ja ho veurem. Si hi ha alguna cosa recomanable més endavant, ja hi tornaré, però... Però vaja, és això, aquest Star Wars més infantilitzat, que sempre sé tot, al final, històries per nens, però vaja, més tractat com a producte, que és una mica on hi ha la desgana.
0: Sí, de totes maneres, hi ha diferents tipus de fans. Hi ha fans que són bastant fans i que llavors sempre ho critiquen tot. Jo no sóc un d'aquests, jo... Justament, per exemple, de la saga Star Wars o del Senyor dels Anells, no? Aquesta última sèrie que tampoc ha agradat. Mira, jo m'ho menjo tot, m'agrada, i potser ho disfruto més o menys, però és a dir, és pinso.
1: Clar, exacte. Vull dir, la qüestió és disfrutar-ho, i si estàs en un univers així familiar i t'hi reconeixes i t'ho passes bé, doncs, ostres, que sempre està bé tornar-hi. Però passa el mateix amb Marvel, no? Que al final hi haurà una sèrie, una pel·lícula que estarà bé, l'altra estarà pitjor... Però, no sé, és com un terreny conegut i al final, doncs, si t'agrada, doncs és per disfrutar. I et dic, jo crec que la pel·lícula del Mandalorian i Grogu és per gaudir. Em fa pensar una mica amb la pel·li del Han Solo, que a mi personalment m'agrada bastant. I és d'aquelles que estan allà al mig com un bolet, que ningú les espera ni seran especialment recordades, però mira, entren bé, són simpàtiques i acaba sent una bona pel·lícula d'aventures.
0: Molt bé, doncs de Mandalorian en Grogu, que es podrà veure a tots els grans cinemes, al Sucre i a l'Ocine, i de fet les tres que destaques avui també. Anem per la segona?
1: Sí, de fet les dues següents venen de França. Són les tres de més baix perfil, perquè òbviament anar a competir amb la Guerra de les Galàxies doncs és complicat. Però tot i així hi ha una mica per tots els públics. Aquesta és una comèdia francesa que sempre, bueno, o depèn de per qui, sempre sona malament quan dius la comèdia francesa. Però aquesta també és un punt interessant, que a més està molt, molt amanida per l'univers de Hitchcock, Agatha Christie, al final és un murder mystery tractat amb clau de comèdia, que es diu Assassinato en la planta 3.
4: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor.
5: No puede ser.
6: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que reparta invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de teatro. Tome. Es una entrevista en la que Hitchcock revela los secretos de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
5: No lo conocemos. Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
6: Casi 4 horas.
5: ¿Cómo? ¿En serio?
6: Lo pone aquí, no lo había visto.
7: Ser o no ser.
5: Vaya noche de mierda.
0: Molt bé, explica'ns.
1: Com deies, és un murder mystery disfressat de comèdia. És una pel·lícula que està protagonitzada per un matrimoni. Ell és escriptor de novel·les així detectivesques i la seva dona, doncs, ella és una experta molt coneguda en el món d'Alfred Hitchcock i un estudiós de Hitchcock. Bàsicament és això, és un matrimoni que està molt... molt centrat en tot el que és la novel·la del misteri, l'aventura, i tot això, diguem que podria ser intrigant, interessant, però la seva vida és molt monòtona. I, òbviament, doncs, tenen una rutina que no es porten bé com a relació, i diguem que la relació comença a revifar en el moment que sospiten que hi ha un veí que ha assassinat a la seva dona, i això els porta doncs, a aplicar els seus coneixements per començar a investigar. I a partir d'aquí doncs, és una comèdia d'enredos, molt l'estil francès, que al final són molt acudits, ja sigui de caràcter de matrimoni, ètnic, vull dir, encara molt el que seria l'estil dels 90, però que funciona bastant bé. Vull dir, quan una comèdia està així bastant ben escrita i amb acudits ben tirats, n'hi ha molts que funcionen malament, altres que funcionen millor, Però, en general, aquesta és una pel·lícula que encaixa. Té aquest punt juganer, té aquest punt romàntic, i el fet d'estar en aquest univers de novel·la de misteri, de murder mystery, a mi personalment és un univers que m'agrada bastant, llavors ja també per gustos, però vaja, doncs li dono un punt afegit, doncs, que és interessant. A França ha funcionat molt bé, veurem què tal és a Espanya.
0: Molt bé. No l'havia coneguda, l'actriu. No sé si ha fet gaires pel·lícules més, però era una icona sexual de la joventut.
1: La Letizia Casta.
0: Recordo, va sortir...
1: Bueno,
0: va sortir 48, ara ho he vist. Va sortir alguna d'Astèrix i Obèlix, em sembla.
1: Sí, exacte, sí. Òbviament té més trajectòria, però em sembla que era model al principi, aquesta noia.
0: Sí. Molt bé.
1: I el protagonista és Gilles Lelouch, que també és un director, un actor francès molt, molt conegut. Mm. Vull dir que la parella és potent, com per un càsting. Mm.
0: Molt bé, doncs Assassinat en la tercera planta, també, com hem dit, el cinema Sucre i els Ocine, igual que la tercera.
1: La tercera, que és un canvi de registre total, també pel·lícula que ve de França, la protagonitza Vicky Cripps, que s'ha conegut més a nivell internacional pels seus papers a Hollywood, ja sigui amb Tiempo del Shyamalan o amb L'Hilo Invisible, de Paul Thomas Anderson, i que és protagonista absoluta d'aquesta pel·lícula, que es titula Love Me Tender.
8: Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
9: Hola, mamá.
8: Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
10: A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
8: Buenas noches.
10: ¿No?
8: No, para nada. Bueno,
10: creía.
8: Hola, Paul.
11: Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
8: Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
12: Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
0: Molt bé, explica'ns de què va això.
1: Aquest és un drama absolut. Tot i que el to al principi de la tècnica doncs es veu més relaxat. Però la pel·lícula és un drama i és d'aquelles pel·lícules que estan molt... molt centrades, o que bàsicament fien tot el seu potencial a la seva actriu principal, que és a part de ser una gran actriu, doncs també té un gran personatge, tractat com amb molta calidesa i amb tota la seva complexitat. Què passa? Que els altres personatges de la història no estan tractats al mateix nivell, i això fa una mica que es desdibuixi l'encant de la pel·lícula, que a més té un puntet lent. Ara bé, és una pel·lícula d'aquestes que recompensa a nivell emocional. És bastant commovedora i és la història això d'un matrimoni que està separat i que per un error judicial doncs la custòdia se l'emporta al marit, i és una mica la batalla de la dona per recuperar la custòdia, per lluitar contra aquest error judicial, alhora que intenta com refer la seva vida, obrir-se a altres relacions i de més. I és una mica també en contraposició de com tant el marit com ella doncs van superar la seva vida, i és això. El problema és justament que passen de la custòdia compartida a tenir la custòdia al 100% al marit per aquest error judicial. Mm-hmm. Vaja, una pel·lícula que, tot i la trama, que és això, aquest punt més judicial, doncs se centra més sobretot en l'evolució emocional de la protagonista.
0: Mm-hmm. Molt bé. Pel·lícules molt diferents, els dos grans cinemes, i amb una qualitat mínima, no? Que a vegades no passa
1: sí,
0: això.
1: Sí, no, està bé. Vull dir, potser pel perfil més baix, però que al final són bones pel·lícules i és allò típic que no... Si vas a un multicines, no?, que és el més habitual, doncs crec que no coincidiran les persones que trobis pel vestíbul a les mateixes sales.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs anem a fer, si et sembla, un repàs a la resta de la cartellera, començant pel cinema comtal de Ripoll, on hi fan Michael.
1: Sí, Michael, bueno, aquest biòpic de Michael Jackson, que el fan tant a Ripoll com a Camprodon. Mm-hmm. O sigui que sí. Aprofitar-ho, que encara no l'hagi vist.
0: De fet, volia fer la broma, que era el cicle Gaudí, i que es deia Miquel, no? Perquè quan et vas trobant sempre les mateixes, sol passar perquè és el cicle Gaudí. El cinema sí, sí. Catalunya de Ribes, aquesta la trobo molt interessant, Pizza Movies.
1: Sí, i a més una oportunitat per veure-la perquè no ha corregut massa. O sigui, de fet, crec que és el primer cine del Territori 17 que la fa. Aquesta és una pel·lícula de Carlo Padial, també un autor d'aquí, que sempre ha apostat molt per la comèdia amb aquest punt entranyable. I Pizza Movies és una pel·lícula protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín, que són, no sé, és un director i una crítica de cinema que decideixen obrir un negoci, això, un restaurant de pizzas, que és temàtic amb cinema, i bàsicament és una comèdia molt entranyable. Per tant, això, molt, molt recomanable i bona aposta de Ribes.
0: El cinema a l'Ambra de la Garriga, hem dit que hi ha Berto Romero i la... Ho has dit, no? Poder sí que ho has dit.
1: Sí, ho he comentat. Sí,
0: i la Judit Martín, sí. El cinema a l'Ambra, també sí que la gaudí amb Michael. Les ovelles detectius, La Gràcia i El Diablo Viste de Prada 2.
1: Sí, aquí destaquem això, la comèdia aquesta de les ovelles detectives, que són... aquest murder mystery també, estan molt, molt de moda, protagonitzat per unes ovelles que investiguen el presumpte assassinat del seu pastor. I destaca també de La Gràcia, que és l'última pel·lícula de Paolo Sorrentino, que també ha passat molt breument per cartellera, i ara sembla que l'estem recuperant una miqueta, perquè també la veurem algun altre cine proper aviat.
0: Molt bé, seguim. L'Esbarjo de Cardedeu fa Encirat. Aquest sí que és cicle Gaudí.
1: Sí, això sí que és cicle Gaudí, que més, és curiós perquè han separat concessions de cicle Gaudí cicle, i altres que no ho són, però sí.
0: I el Cine Club de Vic, per acabar, ja el dimarts, com sempre, Nouvelle Vague.
1: Sí, en aquest cas, pel·lícula de Richard Linklater, que vol fer aquest homenatge al moviment del Nouvelle Vague, centrant-se en el... fent com una mena de documental, entre cometes, amb actors, òbviament, de com va ser el rodatge del final de l'Escapada, que va ser la primera pel·lícula de Jean-Luc Godard. I bé, és una mica una història com una mena de documental, ficció, making of d'aquesta pel·lícula, molt, molt entranyable, i que no és una pel·lícula que, òbviament, recompensa molt la cinefília i el coneixement d'aquesta època i dels personatges que hi surten, però que, si no, igualment és una pel·lícula que també entra molt bé. I per tant, això, recomanable per tots els públics.
0: Molt bé, doncs perfecte, ja ho tenim tot. Tornem a escoltar-te la setmana vinent.
1: Molt bé, fins la setmana que ve.
0: Que vagi molt bé, que la força t'acompanyi.
1: Adéu. Igualment.
0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dimecres 20 de maig de 2026, sóc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú es fixi que ja han posat la placa de l'alarma al forn l'Abadesa al passeig Comte Guifré, senyal que ja deu quedar poc perquè s'hi traslladi l'actual forn de Can Miqui. Aquest diumenge arriba una nova edició del Mercat del Trasto i n'hem volgut parlar amb un dels impulsors, el garrotxí Miquel Gifrà. Hola, Miquel.
9: Hola, bon dia.
0: Bon dia. 10 anys de mercat i quantes edicions?
9: Se n'hauran fet 19. Se n'hauran fet 19 perquè el primer que varen començar el 2016 ho varen fer el setembre i només no varen fer un aquell any.
0: I per la Covid no es va parar?
9: Bueno, el Covid, la temporada del Covid, ara m'ha explicat el dubte, no sé si ho varen fer o no, però jo em penso que es va fer, perquè el Covid va ser el setembre. Potser no ho varen fer aquell any, potser no es va fer aquell any.
0: Bueno, mira, prop de 20. En tot cas, bon senyal que ens hàgim oblidat. En tot cas, que s'hagi consolidat és molt interessant, ja n'hi ha molts de mercats.
9: Bueno, jo també t'he de dir que tinc un caràcter que me fico molt a dins les persones, perquè hi ha mercats que la gent té que trucar a l'Ajuntament, tenen que trucar vull dir, hi ha unes normatives, les tens que seguir, aquí intentem, vull dir, que te puc dir que hi ha gent de tot Catalunya, t'ho puc dir perquè em venen, aquest any hi haurà 6 parades de Lleida, 2 de Tarragona, i fins i tot també una de Huesca, un noi de Huesca que es diu Juan, i vull dir que ja és que, bueno, està bé el caràcter i que he voltat molt. També tinc que dir que he voltat molt.
0: Doncs ha estat un èxit.
9: Un poble com a Sant Joan, jo al principi no pensava pas que això tingués estat d'èxit, quan ho vàrem començar amb el Ferran i el Ramon, dic, sempre són dir, no pensava pas que tingués tant d'èxit, i ara, doncs, de cara a aquest diumenge, que desitjo que faci bo, doncs, passarem de 250 parades, perquè ja t'ho dic que passem. Ens anirem d'aquests moments jo diria unes 280, però aviat he dit, eh? Sí. Aviat he dit, perquè serà molt gran.
0: I molta gent del poble també que hi farà parada perquè ho tenen gratuït. Suposo que qui s'hi dedica deu anar a mirar a les parades de la gent que no és el seu ofici a veure què tenen, no?
9: Sí, sí, sí. Jo t'explico com funciona això. El primer que fa la gent que ve de fora, que els interessa sobretot tema d'antiguitat, doncs el primer que fa, parquen el cotxe i no fan pa la parada i van a donar un vol sempre a veure si troben el típic que no s'hi dedica, com pot passar una mica al mercat de Torelló, que el típic que no s'hi dedica, doncs, perquè et sap que una peça que pot tenir molt de valor la pot trobar molt bé de preu per tornar a la revendre, saps?
0: Però ja està bé, no? Jo, si tingués una cosa antiquari, igualment no podria vendre-ho directament a algú, perquè hauria de buscar algú que ho volgués, no sé el preu, no sé si val la pena l'esforç.
9: L'has clavat, el que acabes de dir ho has clavat, perquè és així de clar. Vull dir que aquella persona, hòstia, això has trobat aquest preu, nano, quin... No, perquè aquella persona li hauràs tret, estarà supercontenta i tu te ve, tu te ve perquè si tu hi guanyes, millor per tu, saps? Vull dir que...
0: Algun consell, si volem fer parada? Millor terra, en una taula?
9: Sempre una taula, si pot ser. A més, la gent de Sant Joan ja els indeixa l'Ajuntament amb un tiquet, que poden anar un tiquet per la parada, tenen que venir un tiquet amb la parada i un tiquet amb per agafar dues taules i quatre cavallets, em penso, com la varen dir, i venen allà, doncs, i això els hi dona això, i fan una taula, i bueno... Llavors sempre el maco és ficar-hi com unes estovalles per sobre o un llençol o alguna cosa, però això ja no ho fa pa ningú, però això ja, ja entra dins la forma del mercat del trasto, no? Vull dir que...
0: I què és el que més es ven?
9: Bueno, jo diria molt les antiguitats, eh? Les antiguitats aquest

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim diumenge, l'espai de la Coromina del Bac de Sant Joan de les Abadeses acollirà la 20a edició del Mercat del Trasto, que se celebra un parell de cops l'any i, per tant, ja fa una dècada que va aterrar al municipi. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer, de més, parlant de la importància d'aquest mercat.
2: De fet, el Mercat del Trasto va començar com una iniciativa d'aquelles que no saps molt bé el recorregut que tindrà ni l'acceptació que tindrà, però molts anys s'ha consolidat. Segurament el fet de només fer-lo dues vegades a l'any, a poc ha crescut en parades, ha crescut molt, sobretot molt en nombre de visites, compradors i per tant contents, perquè quan s'organitza una activitat, sigui la que sigui, aquesta va molt vinculada a la promoció econòmica, el reforç, no?, de l'apoderament del poble, en qual poder captar, no?, també activitats extraordinàries com aquesta, però també públic que vingui per l'activitat, però per altra banda aprofitin per visitar el poble, també doncs per què no, doncs per diumenge hi ha mercat, aquells comerços que estan oberts, doncs que puguin tenir doncs un dia doncs més bo de caixa, no?
1: El mercat és un espai on donar una segona vida a mobles, llibres, estris, elements de decoració, peces de col·leccionisme i d'altres materials que poden trobar nous usos i propietaris. Aquesta aposta per la reutilització connecta amb la reducció de residus, l'aprofitament dels recursos i una manera de consumir més vinculada a la proximitat, l'intercanvi i la descoberta. En dues edicions anuals, una a la primavera i una altra a la tardor, el Mercat del Trasto ha anat creixent fins a convertir-se en una convocatòria esperada tant pels firaires habituals com per les persones que s'hi acosten a passejar, remenar i trobar-hi peces singulars. De fet, en les darreres edicions ha arribat a plegar al voltant de 4.000 persones en una sola jornada. La ubicació també ajuda que vingui molta gent, ja que està situat a l'entrada del municipi venint d'Olot i Camprodon, i disposa de carrers amplis, espais oberts i zones pròximes que permeten ordenar les 300 parades que hi ha, els vehicles dels firaires i l'aparcament dels visitants. També hi participen algunes entitats del poble, però un dels factors que ha contribuït a consolidar la fira ha estat la presència de firaires especialitzats provinents de diversos punts de Catalunya, així com l'assessorament del brocanter olotí Miquel Gifre, que va ajudar a reforçar la xarxa de participants.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Hola, què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ui, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment. Existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rusiñol?
3: Home, i tant, el Rusiñol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gent bien de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que et farà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet espòiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Condés, condés, d'on deponem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació. La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
5: Segons la darrera enquesta de condicions de vida publicada per l'IDESCAT, a Catalunya hi ha prop d'una quarta part de la població en risc de pobresa o exclusió social, i una tercera part d'aquesta població són infants menors de 16 anys. Aquest fet provoca que molts infants i adolescents no tinguin accés a oportunitats educatives fora de l'escola, degut a la barrera econòmica que suposa. Des d'Ubuntu, treballem conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses i altres organismes del territori per tal que la barrera econòmica no sigui un motiu d'exclusió a les activitats que organitzem i, a més, destinem una part dels nostres propis recursos per becar infants. Creiem que el lleure ha de ser un dret de tots els infants, com un espai clau per la socialització, la cohesió, la gestió emocional i la salut mental. El nostre repte és garantir que cap infant es quedi sense la possibilitat de participar en activitats de lleure de qualitat per motius econòmics. I tu? Com pots col·laborar per trencar el cercle d'exclusió social i fer front a les desigualtats en la teva comunitat?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: A principis d'abril, la Generalitat de Catalunya va aprovar un fons de 100 milions d'euros destinats a fer obres de manteniment a les escoles públiques del país. Cal recordar que un de cada quatre centres educatius es va construir abans del 1960 i estan molt envellits. La mesura beneficiarà 723 municipis, dels quals n'hi ha 11 del Ripollès, on s'hi destinaran gairebé 736.000 euros. La vila més beneficiada és Ripoll, amb gairebé 156.000 euros, i que té dues escoles públiques, el Tomàs Reguer i el Joan Maragall. L'alcaldessa Sílvia Orriols encara no sap a què es podran destinar.
2: I ara el que farem serà convocar una reunió amb els dos centres públics que tenim al municipi per detectar quines són les màximes deficiències de cadascun dels centres i determinar a veure quines cal prioritzar, quines obres o rehabilitacions cal prioritzar i veure doncs, a on destinem aquest import.
1: Sant Joan de les Abadeses ha rebut més de 59.000 euros. L'alcalde Ramon Roquer valora molt positivament l'aportació del govern i han de valorar amb l'AFA on s'invertiran.
3: En el cas de Sant Joan de les Abadeses tenim l'edifici Mestre Andreu, que encara hi tenim ubicada l'infantil de primària, que és un edifici més de 100 anys d'història i, per tant, comença a tenir problemes de tot tipus que segurament no podem resoldre amb aquests pràcticament 60.000 euros que el govern ens farà arribar a través d'aquesta convocatòria. Nosaltres, de fet, ja fa temps que diem que l'edifici Mestre Andreu en el seu conjunt és un edifici obsolet, és un edifici amb 100 anys d'història, és un edifici que no té els espais, no té les possibilitats com a edifici que diguem que el nostre institut d'escola necessita i, per tant, per això fa anys que reclamem doncs, que el departament ens construeixi un nou edifici per l'infantil i per la primària.
1: Cal recordar que ja hi ha prevista una segona fase per portar l'escola d'infantil i primària a la Coromina del Bac, on ja hi ha l'edifici de secundària. Sí que ho tenen més clar a Camprodon, Planoles i Ogassa, sentim a Xavier Guitart, David Verge i Albert Solà, els alcaldes d'aquests municipis respectivament.
4: Hem fet una inversió molt gran a l'escola i, per tant, el que farem és aquests diners que ens arriben aquest setembre-octubre els utilitzarem per la inversió que ja hem fet a l'escola, que és tema sàtel, tema pintura, tema finestres, tema cortines.
5: La destinarem a el que és fer els lavabos nous dels grans, dels nens i nenes entre 7 i 12 anys, que els lavabos són molt vells i s'han de fer nous. Després arreglarem totes les canonades de calefacció i posarem més radiadors i finalment està previst que l'entrada de l'escola doncs, també sigui per gent amb mobilitat reduïda.
6: I una de les millores és el post 2026, que és la reforma integral de l'edifici Escola-Ajuntament. L'escola farem una reforma integral, més una ampliació d'una tercera aula per poder donar el servei del cicle inicial. Com que és una reforma total, aquesta subvenció ens anirà molt bé per complementar els diners que ens han donat del POS.
1: També se'n veuran beneficiats Can Navano, Llanar, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter.

0: I think I might.
1: Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació